0: a vivir que son dos días, con Lourdes Lancho.
1: Ser Catalunya Barcelona. Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni.

0: això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
1: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
2: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.

0: Atenció, si us plau. És a punt de sortir el tren de la història. Para totes les estacions.
1: Hi ha trens que transporten persones. I n'hi ha que transporten ideals. El 17 de setembre de 1947, coincidint amb el 160è aniversari de la Constitució dels Estats Units, en va partir un de molt especial a Filadèlfia, el tren de la llibertat. Un comboi blanc, amb una franja blava i vermella i un nom daurat gravat al seu lateral. Va recórrer més de 37.000 quilòmetres i 48 estats, portant a bord el que es considerava el tresor més preuat dels Estats Units, els documents que donaven sentit a la seva raó de ser. Així, entre els passatgers del Freedom Train hi havia la Declaració d'Independència, la Constitució, la Carta de Drets, el Decret de l'Abolició de l'Esclavatge i fins i tot la Carta de Rendició de l'Imperi Japonès després de les dues bombes atòmiques d'Hiroshima i Nagasaki. La idea havia nascut un any abans, al Departament de Justícia. L'aleshores fiscal general Tom Clark temia que després de la Segona Guerra Mundial els nord-americans haguessin començat a donar la llibertat per descomptada. Volia reensenyar la democràcia als propis ciutadans. I així, amb el suport del president Truman, de l'American Heritage Foundation i de la indústria cinematogràfica de Hollywood, aquell tren es va convertir en una gran campanya patriòtica ambulant. Els marines en custodiaven els documents i les ràdios, i els cinemes en transmetien el missatge. Més de 3 milions i mig de persones van pujar-hi per veure, en silenci i amb emoció, els papers que definien la seva llibertat. Però el tren de la llibertat també va trobar obstacles. Quan va arribar al sud, a ciutats com Memphis o Birmingham, les autoritats van voler imposar la segregació racial, visites separades per blancs i negres. L'organització va refusar-ho. Va cancel·lar les parades, preferint mantenir els principis de la llibertat que exhibia. Era 1947, i aquell gest va ser només gent que anticipava el que es viuria durant els anys 60 amb la lluita pels drets civils. Durant el seu trajecte del Freedom Train va recórrer 322 ciutats i no es va aturar fins al gener de 1949 a Washington, deixant un llegat simbòlic. La idea que un país no es pot donar mai per feta la seva democràcia. I és des de les andanes de l'estació de la capital dels Estats Units que avui us rebem.
2: Benvinguts al tren de la història.

0: Si la Laura Estrada en recordava una commemoració dels Estats Units, precisament el 2026, en què també s'ha commemorat el 250 aniversari de l'inici de la independència d'aquestes colònies britàniques a Nord-Amèrica, avui també volem fixar-nos en una altra efemèride, perquè fa 90 anys va esclatar la Guerra Civil i també en volem parlar. D'una banda, conversarem amb Josep Maria Soler i Sabater sobre l'episodi que es va viure a Bellver de Cerdanya el 1936. I de l'altra, Neus Moran ens explicarà la seva recerca sobre l'espoli franquista. És un d'aquells temes poc tractats i que ajuda a entendre molt bé com va ser el règim que va començar el 1939, que moltes vegades ha semblat que la repressió era una cosa improvisada, però ella ha demostrat amb una recerca importantíssima que no. O sigui que va, vinga, tothom a punt, que sortim de l'estació.
1: Tota la història en

0: La història de Catalunya és plena de personatges oblidats que mereixerien ser recordats i, sobretot, coneguts per tothom. Sense cap mena de dubte, aquest és el cas de Joan Soler Cristòfol, alcalde de Bellver de Cerdanya durant la República i la Guerra Civil, que, a més, va liderar la defensa del poble durant un duríssim atac anarquista. Per sort, en el seu cas, ja disposem d'una biografia detallada per conèixer-lo més bé. Es titula La Cerdanya Republicana i Antifranquista. És la biografia de Joan Soler Cristòfol, tal com dèiem, l'ha publicat el Memorial Democràtic i l'ha escrit el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor Josep Maria Soler Sabater, que avui ens acompanya al Tren de la Història, cosa que ens fa moltíssima il·lusió, més perquè compartim la passió per la divulgació històrica. Per tant, professor Soler Sabater, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: Benvingut. I deixi'm, ja sé que és una cosa que és una mica absurda, però com que algú s'ho pot pensar i li han fet 30.000 vegades la pregunta, el biografiat i el que fa el biògraf comparteixen cognom, però no parentiu.
1: No, cap parentiu. Bueno, però Soler és... Això sempre ho dic perquè la gent, en fi, sempre ajudes la gent. Soler ve dels que treballa la terra. Vol dir que és pagès. I és, a Catalunya està ple de gent que es diu Soler perquè el sentit original del nom és la persona que treballa la terra. Mm-hmm. Però no tenim cap parentiu de res.
0: Però és d'aquella curiositat de l'historiador que descobreix un lloc i allò el crida i ho comença a investigar?
1: Bueno, realment la cosa no fa exactament així. Quan jo estava fent la meva tesi doctoral, doncs vaig començar en l'any 75, fa molts anys, i vaig seguir tots i cada un dels pobles de Catalunya i anava seguint el que havien fet les tropes franquistes en la seva actuació, diguem, d'ocupació del territori, de violències i totes les barbaritats que es van cometre. I quan vaig arribar a la comarca de la Cerdanya, aleshores és quan vaig descobrir el personatge del Cojo de Màlaga, no? I a partir del Cojo de Màlaga em va interessar moltíssim la biografia del que havia passat, la seva mort, amb els fets de Bellver de Cerdanya i l'actuació de la població. Em van proposar de fer un llibre sobre ell i vaig dir que no. En Josep Benet, que va ser en el seu moment senador i que va ser un advocat i una persona de país absolutament, vaig dir que no perquè sabia que hi havia una persona a Bellver de Cerdanya, que era en Joan Pous, que estava fent aquest treball i jo no m'hi havia posat. I aleshores va ser quan en Josep Benet el que va fer és que ens caséssim, no? Els interessos nostres d'un i de l'altre, i vam fer el llibre junts amb en Joan Pous, doncs, i vam fer el llibre El Cojo de Màlaga. De Bellver, i els fets de Bellver i El Cojo de Màlaga. La gent diu El Cojo de Màlaga perquè no sap el nom de l'alcalde, el del Joan Soler Cristòfol.
0: Que de fet és el personatge... I que és importantíssim, que jo diria que és que la seva biografia, després d'haver llegit el llibre, pensava, dic, ostres, és que gairebé pots explicar la història del segle XX català
1: sí.
0: a través de la seva vida i del seu plantejament. Perquè aquest senyor, en realitat, era un tractant de bestiar de Bellver.
1: Sí,
0: no sé si n'hauríem de dir tractant de bestiar il·lustrat, no sé si aquest concepte existeix, però...
1: És una persona que neix a finals del segle XIX, el 1899, i aleshores ell, tot el fet de la seva història coincideix amb que quan ha de fer el servei militar es produeix el desastre d'anual, amb el qual gairebé 11.000 soldats moren, diguem, amb una operació de l'exèrcit espanyol d'una aventura del general Silvestre, més l'impuls de l'Alfons XIII de Borbó, caòtica i frívola, molt milers de persones, i aleshores el seu pare diu... En fi, el fa desertar, com tants altres que van desertar, com molts van desertar. I aleshores, a partir d'aquí, segueix tota una trajectòria, viu a França, d'allí coneixerà la que en el futur serà la seva esposa, després emigra a l'Argentina, l'Argentina continua amb aquest món, diguem, del bestiar, i per cartes i per estimació i per enyorament d'aquesta persona que havia conegut, diguem, ex-monja, per cert. Bueno, ex-novícia, per cert.
0: És que, Déu-n'hi-do, sí. És que t'ho plegat.
1: Es casa i llavors torna a Bellver, i a Bellver, quan, en fi, arriba a la República, hi ha hagut una amnistia, i pot tornar a Bellver de Cerdanya, al seu poble, continua fent de tractant, i aleshores, quan, en fi, quan la Generalitat es proclama, després de, diguem, de l'actuació d'en Companys, i després de la proclamació de la República Catalana, en Francesc Macià, doncs aleshores ell entra en política. Entra en política per l'admiració, per la defensa del país, el territori... Un home cosmopolita que ha viscut molt món i, bueno, i això vol aplicar al seu poble i al seu país.
0: Mm-hmm. I així fa que l'any 34 sigui escollit alcalde per Esquerra Republicana. I de fet ho serà fins al final de la guerra, pràcticament. No?
1: Ell sempre deia, perquè clar, jo el vaig conèixer, sí, ja molt sí, gran, però... no? Ell sempre deia que era l'últim alcalde republicà de Catalunya, de la història de Catalunya. Potser tenia cert raó, per una raó, perquè ell atravessa la frontera el dia 3-4 de febrer. La qual cosa és possible que sigui l'últim alcalde que anés cap a l'exili per evitar, diguem, la repressió que se suposa que en aquells moments li haguessin aplicat d'una forma contra la seva vida.
0: Mm-hmm. De fet, acabarà quan torna, no?, de l'exili. Ens estem fent molts salts, però bé, és igual.
1: Sí, sí.
0: Haurà de passar per un consell de guerra que tothom sortirà en la seva defensa, que això és, que explica molt del personatge i d'una època i d'un context de la Cerdanya que no era gens fàcil, que precisament per això els fets que van passar a Bellver l'any 37 són tan importants. I més, una persona que tota la seva vida, pel que expliques en el llibre, va estar reflexionant sobre aquell període, no?
1: Vull sí, dir
0: que
1: sí.
0: Ell, el que expliques tu en el llibre de la biografia, t'ho devia haver explicat de viva veu, m'imagino.
1: Sí. Bé, amb en Joan Pous i a mi mateix, és a dir, la història, referent a la seva biografia, aleshores ell es posa en política i segueix la vida política normal. No és una persona que col·labori amb el 6 d'octubre del 1934, amb el qual des d'aquesta ràdio es va fer, diguem, part de les intervencions d'en Lluís Companys.
0: I tant, sí.
1: I aleshores, perquè ell no hi creia, no creia que tenint la Generalitat el poder aranès en contra es posés en una aventura de les esquerres espanyoles, ell no hi creia que aquesta aventura que aniria malament, va anar malament. I aleshores, el juliol del 36, és l'alcalde, evita que hi hagi cap problema, cap violència a Bellver de Cerdanya, però alhora a la comarca hi ha un grup de persones amb els quals s'han fet, són gent d'acció, que tenien ja una certa activitat sindical molt forta a Puigcerdà, que es fan els amos de Puigcerdà, amb una actuació que tots els testimonis, diguem, de Puigcerdà, de la comarca i a nivell internacional, perquè clar, Puigcerdà està a 100 metres de la frontera de l'estat francès, eh?
0: Sí, sí.
1: Pot ser la mateixa comarca, el mateix país, però la frontera hi és al mig.
0: Com diuen els joves, literal, lo dels 100 metres.
1: Sí, són 100 metres, sí, sí, 100 metres, són 100 metres. Sí. Doncs el riu Raúl fa de frontera, no? I aleshores, a partir d'aquí, amb una actuació, diguem, amb molta violència, amb atrocitats, barbaritats, assassinats foscos, alguns d'ells, i aleshores, diguem, amb una actuació creen una cooperativa, aquesta cooperativa deia la cooperativa ni compra ni vendre, distribuïa, clar, però quan s'acaba de que hi ha requises, hi ha, diguem, apropiació de bestiar i apropiació de molts recursos, es va acabant, hi ha alguns pobles amb els quals intenten defensar-se d'aquesta situació econòmica i això i política, i això és el que fa Bellver de Cerdanya en la figura del Joan Soler Cristòfol. Mm-hmm. Diu que no, si hi ha uns certs enfrontaments, diguem, personals, polítics, unes tensions continuades, fins que hi ha un moment amb el qual el 27 d'abril de 1937, diguem, hi ha uns 200 homes que venen al voltant fonamentalment de la FAI, que consti que la gent de la CNT de Puigcerdà n'hi ha que no hi participen en aquesta actuació de la FAI.
0: I de fet, dins de Bellver mateix hi ha gent, no?
1: I gent de Bellver de la CNT FAI que està en contra d'aquesta actuació d'aquests 200 homes que venen de Puigcerdà, uns aproximadament 100 que venen d'Alp i d'As, a d'As hi havia unes mines, i uns 200 que venien de la Seu d'Urgell venien a arrasar, en certa forma, a ocupar Bellver de Cerdanya.
0: És que la descripció que fas del llibre, no? I la descripció de l'operatiu militar, sí. Quan et comences a imaginar, si aquí estàs de Bellver, ja es pot imaginar, és un poble petitó.
1: Sí, sí.
0: Potser la sort que té és que està situat un punt...
1: Està encimbellat a dalt d'un pujol, hi ha una coma dalt de tot, llavors allí és una part, en fi, fa 800 anys, ara que farà el 800 aniversari Bellver de la Fundació, dalt de tot on hi havia el castell, allí hi ha una plaça medieval i hi ha l'església. I amb aquest, al voltant de tot aquest poble, que aleshores es veu, si vas a Bellver veus el que era la part antiga, es comencen a defensar la gent...
0: Perquè comencen a disparar des d'aquestes columnes. Comencen
1: a disparar, és a dir, totes aquestes persones, i llavors hi havia una palanca, i diguem, i a passar al riu, l'Antonio Martín, el cojo de Màlaga, el cert és que va davant amb un acte, diguem, de una certa, un cert coratge personal, indiscutiblement que el tenia, però una certa imprudència, perquè algú va començar a disparar i, clar, i alguna persona que allí hi ha molta gent caçadora aleshores, ara no n'hi ha tants, doncs amb molta punteria, doncs, en fi, el va matar, va ser el primer que va morir. I aleshores ja és tot d'enfrontaments, i a partir d'aquí doncs, és quan venen suport des de Lleida. I, clar, s'ha de reconèixer, o s'ha de recordar que Bellver de Cerdanya és de la província de Lleida, amb aquesta divisió tan artificial.
0: L'administració
1: fora,
0: allà costa molt d'entendre.
1: Sí, això és quan es van crear les províncies, de totes, hi havia sempre la consciència de que la província de Barcelona no toqués la frontera. Ah, no té sentit això, no? És a dir, allà es toca la província de Lleida, la província de Girona, es toquen allà dalt una punta de res.
0: Sí, sí.
1: A més, només coincideix amb un punt del Segre. Bé, Bellver de Cerdanya és la província de Lleida i, diguem, el delegat governatiu que hi ha a Lleida és el que porta tot de Mossos d'Esquadra i porta Guàrdia Nacional Republicana per intentar donar suport als veïns de Bellver, als atacants, als 400, 500, no massa ben coordinats entre ells, tampoc massa coratjosos quan mort diguem, el seu cap de colla. Aleshores es va acabar l'operació i, diguem, la idea és de que a partir d'aquí, doncs en Joan Soler és una persona que el fan responsable de tot el que en diuen la petita Cerdanya, que seria tots els pobles de Bellver fins gairebé que arribes ja a l'Alt Urgell, tota la part del Baridà, és la zona de Martinet, és la zona de Prullans, són tots aquells pobles, Sant Eugeni, etc.
0: De fet, fa servir la paraula superalcalde, per dir-ho d'alguna manera.
1: Sí, sí. És un superalcalde, el fan alcalde governatiu de tots aquests pobles i ell manté una mica... I, és a dir, això dona la volta al món, perquè, clar, tota la premsa del món, ara estic acabant... És a dir, ara es reedita per tercera vegada per el llibre inicial que van publicar en 1996 per... en una comarca que aleshores tenia 14 o 15 mil habitants, ara en té 18 mil, s'hauran venut 12 mil llibres sobre els fets de Bellver i el Cojo de Malga. És la tercera edició.
2: Mare de Déu.
0: La gent que heu treballat el tema, que heu investigat, que heu trepitjat aquella part del país, el coneixeu. La gent de la Cerdanya en vol saber, el Cojo de Malga i l'alcalde Soler, però a nivell nacional, a nivell de Catalunya... Són personatges que això és una de les coses que jo sempre he trobat a faltar quan parlem d'història de Catalunya, aquesta capacitat de connectar amb... A mi parlar de Catalunya Real em fa molta ràbia perquè tota la Catalunya és real, però que sí que hi ha uns personatges que aquests, com l'alcalde Soler, hauria de ser conegut per tothom, no?
1: Sí, sí, perquè, a més, quan abans em deies d'una forma, en fi, d'una forma molt, molt adequada, no?, de que quan va tornar de l'exili, ell torna de l'exili, tothom declara a favor d'ell, fins i tot gent notòriament franquista declara a favor d'ell, perquè, clar, ell ha lluitat per la vida de la gent, no? I ha lluitat perquè, pels refugiats, i ha lluitat per totes les característiques, perquè era l'alcalde de tothom. Es passa un parell de mesos a la presó, li fan un consell de guerra, amb aquell consell de guerra té la sort de que declara molt a favor d'aquestes persones que estan acusades del consell de guerra, un consell de guerra que era sumaríssim,
0: Sí, sí.
1: Al tanto que li podia, en fi, el resultat podia ser condemnar a mort i execució. El capellà, que era mossèn Anton, un personatge, diguem, preconciliar, és un personatge gairebé de paròdia i d'esperpento, que era andorrà, era un home profundament defensor, diguem, de la muntanya, mai s'havia mogut d'allà en tota la seva vida, i era íntim amic del bisbe de la Seu, que era el Navarro Iglesias, que aquests havien estudiat junts al seminari de la Seu. Però el Navarro Iglesias és dels primers que està en la revolta militar franquista, tenia un, diguem, era cap a allò que es deia capellà castrense, em sembla que va arribar al nivell de... Ja no sé si l'equivalent del que se'n deia general o no, no exactament, sí, sí. Però a més era la confessora de la dona de Franco, la Carmen Polo Franco, la qual cosa, és a dir, tenia ell, està molt convençut, mossèn Anton, de dir el que diu, perquè té un gran suport, i a més, perquè ell va ser salvat per, com altres capellans, per, diguem, la gestió de l'Ajuntament de Bellver, la qual cosa. Així acabaria la història, sinó que, a més, trobem una altra continuïtat amb ell. Que ell, com que és un home convençut amb els valors democràtics, un home cosmopolita, és un home que parlava català, parlava castellà, parlava francès perfectament, i tota la vida va anar estudiant anglès i esperanto, tota la vida, un home allà, diguem, allà...
0: Però això deia això d'il·lustrat, però això deia un tractant de bestiar il·lustrat, perquè és que realment una persona...
1: Sí, ja li venia d'influència, això, Li venia el seu pare, ja tenia aquesta cosa.
0: Llegia l'Humanitat, no? Estàs informat...
1: Estava al corrent de tots els diaris sempre, de la premsa francesa sempre.
0: A més, tenint França a tocar de casa,
1: no? I a més, ell ha viscut a Andorra, ha viscut a França.
0: Clar, cert.
1: Què fa? Col·laboració absoluta amb els aliats.
0: És que això és extraordinari.
1: Clar, i la col·laboració absoluta amb els aliats, ells utilitzant de que té permís per poder moure's com tractant de bestiar per llocs de frontera, i quan no va a Torre la Vega, doncs se'n va a Andorra, i quan no se'n va a França, quan no aquí, quan no allà, en fi, d'això, el que fa és donar suport a tots els que ajuden a passar tots els fugitius que fugen del nazisme i del feixisme, i ell és una baula d'aquestes xarxes de fugitius.
0: Home, de fet, és col·labora amb el govern dels Estats, amb les agències, la PRESIA, no? La OSS dels Estats Units, i amb la seva furgoneta...
1: Ell i els seus germans, també.
0: Ell i els seus germans ajuden a portar gent, a fer de passadors, i fins i tot gent jueus que s'escapen, creuen la frontera...
1: Tota mena de gent, sí.
0: Clar, aquest senyor... Que havia salvat la vida després del Consell de Guerra pel seu compromís ideològic...
1: Republicà... I catalanista, continua...
0: Que si l'arriben a enganxar, segurament hauria tingut problemes.
1: I quan acaba la Guerra Mundial, reconeixement per part de l'estat francès, reconeixement per part del govern americà, i clar, el govern espanyol no, perquè hi ha una dictadura sanguinària que és la franquista.
0: Clar. I aquí, de reconeixement, què?
1: Sí, bueno, va arribar, clar, tot el període franquista no hi ha reconeixement possible. Sí que és veritat que sempre va ser considerada com una persona de justícia i un home bo, allò que es diuen els pobles, l'home de pau, no? Que, diguem, a nivell del poble, no? A nivell de Bellver, Cerdanya i els nuclis que allà es movia. És un impulsor també de la modernització de tot el bestiar, és a dir, per les vaques que produeixin més llet, i bueno, ara el nivell, la quantitat de litres de llet que fan i les característiques movent-se molt per, diguem, per totes les vaques d'importació suïsses i franceses, i llavors millorar la, diguem, la capacitat d'aquests animals de produir. I aleshores el que sí que és veritat que a partir de l'any 74-75 ell també intervé en certes discussions, intervé, volien fer un embassament que havia de cobrir una part de la Cerdanya i ell s'hi oposa totalment, i diu que no té sentit, el faran molt més avall, que és l'embassament de Rialp, és a dir, molt més avall del riu Segre, i aleshores ell, diguem, a partir d'aquí és una persona amb la qual està amb totes les característiques de tipus social, cultural. L'època bona política de la seva vida ja ha passat, és els anys de la Guerra Civil i els anys, diguem, de la Guerra Mundial. Després, amb una dictadura no pot fer res polític, impossible.
2: Sí, però el llibre expliques que se'n va al mig del camp amb un aparell de ràdio per veure si pot escoltar Ràdio Pirinaica o la BBC, a veure què diuen d'en Franco quan ja està a les últimes.
1: Sí.
2: Que és un home que ho segueix fins al final.
1: I amb els anys 40, a partir de l'any després de la Segona Guerra Mundial, anava al fort d'en Pous, el fort d'aquest company meu que vam fer el llibre, en Joan Pous, en fi, que tots els mèrits són compartits, tots, és meitat i meitat, i aleshores el fort del Pous, aprofitant que estan fornant a la nit, enfornant, escolten la BBC, però clar, perquè així no el sent ningú, i allò és com si anés a buscar pa o farina.
2: La BBC, recordem-ho, feia emissions on havia fet en català.
1: Sí, jo el vaig conèixer, el Jorge Marín.
2: Ah, sí, també?
1: Sí, una persona, el vaig conèixer ja molt gran, I una certa referència del Jorge Marín fent unes emissions en català, en certa forma era com una mena de generositat que tenia la BBC en contra de la dictadura franquista, per això feia aquestes... És a dir, estava prohibit a Catalunya, però la BBC emetia en català.
2: Clar, és un personatge que tal com dèiem, durant la transició, se li fan homenatges...
1: Llavors el van reconèixer. Al final del franquisme hi ha algun franquista, com l'alcalde de Bellet, franquista, que havien matat els seus dos germans per coses de la guerra, per fets bèl·lics i tal, doncs hi havia com un respecte cap amb ell, encara que estiguin molt a les antípodes ideològicament, hi havia com un respecte a la figura del Joan Soler. Era un home que impressionava, jo recordo quan vaig anar a parlar, via el Joan Pous amb ell, i era un home que tenia 86 i era gran, no? Era bastant gran. Recordo que el primer que em va dir, bueno, jo sense la gent del poble no hauria fet res. O sigui, el primer que em va dir, i ell no parlava, perquè clar, tu el veus com un heroi, i ell et deia, no, jo sense el poble, per això, a la referència que he fet amb el llibre d'ell sobre el Joan Soler. Cristòfol, sempre dic que sense el poble no hauria pogut fer res. I ell és el primer que em va dir, jo sense el poble no hauria pogut fer res.
2: Però el poble va confiar en ell, amb la defensa de Bellver, ho van tenir claríssim. I ell s'hi va posar al capdavant.
1: Sí. Bé, eren gent ferrer. Bé, avui, ara és la personalitat de la gent, ara, diguem, tot és més igual. Aleshores, amb un món amb el qual no hi havia tanta... No sé si dir l'expressió, però que no hi havia... Clar, estic amb un medi de comunicació, però que no hi havia tanta televisió, ni tantes plataformes, ni tantes coses conjuntes, sortint personalitats més definides de tot arreu. I els pobles es notaven molt, no? És a dir, personalitats molt ferrenyes, la seva vida, el seu món, les seves coses, el seu camp, el seu tros, les seves vaques, el seu bestiar. No? Llavors donaven les personalitats molt, molt, molt pròpies, creades en si mateix. Ell era una d'aquestes personalitats.
2: I a més amb un punt de sentit comú, no? Que ja sé que és una cosa també molt tòpica i molt òbvia, però que és clar, doncs, que et fa plantejar coses, doncs això, doncs que la violència per la violència, en el cas de la revolta del moviment aquest anarquista del Cojo de Màlaga, doncs ell no hi estés d'acord, els fets del 6 d'octubre, no? Aquesta visió de dir...
1: Escolta, perquè era un home que havia viscut molt, Hem de pensar que ell quan deserta amb 21 anys, està uns mesos a Andorra, les hores no arribava a 4.000 habitants, Era la zona d'Europa amb més vitaminòs, problema de vitamines, als anys 20. Sí. Andorra, el salt d'Andorra tan extraordinari que ha fet i tan positiu, ha sigut circumstàncies molt diverses, no? I després ell viu a França, i a França es mou de Toulouse, després es mou uns anys a París, uns mesos a París, després està a l'Argentina, torna a viure a París, abans a Bordeus, etc. Es mou molt, és un home que sempre, tota la vida, es passa la vida llegint. Allí quan estava al camp, quan estava vigilant el bestiar, sempre està llegint. Tots els dies de la seva vida tenia... Bueno, ara encara hi és. La biblioteca és davant de casa seva, la seva filla, que té 97 o 98 anys, la Madalena. Cada dia encara és una persona que cada dia està al corrent de tot, llegint la seva filla també, és a dir, està al corrent de tot, i aleshores això li donava aquesta visió. I a més, amb una... Clar, al llegir tant, ell també se n'adonava de que

0: Màlaga, no aquest que estem parlant, del Joan Soler, sinó la reedició de l'anterior, la tercera edició de, sobre el llibre de Fets de Bellver, El Cojo de Màlaga, he anat seguint, gràcies a amics i coneguts, entre ells el Salvador Vigo, no? Una persona allà dalt, doncs, amb gent, ara tot el país ja és gent estudiosa, gent profunda i gent que sap investigar, el nivell de la historiografia catalana és excel·lent, excel·lent.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs, i surten referències a la premsa de Nova York sobre els fets de Bellver. Surten referències a la premsa de Buenos Aires, surten referències a la premsa de Londres, surten referències a tot el món, als fets que estan passant. Per què? Perquè s'ha creat un cantó àcrata a l'únic lloc de la història de la humanitat que sense la presència d'unitats militars que es va fer un cantó àcrata és a la Cerdanya. És a dir, ho fan perquè hi ha un grup de persones decidides, amb ells bona gent i amb ells aventurers, que van creure que havien d'actuar d'aquesta forma tan brutal i tan decidida i tant d'això, i això tenia impacte mundial.
1: Clar, i a més en un context el de la Guerra Civil Espanyola, que a més era seguit també a nivell internacional...
0: Bueno, la presència de molts periodistes, clar, i brigadistes...
1: Brigadistes,
0: i tot.
1: Clar, i de fet, una de les coses que també l'alcalde Soler comentava és que, clar, això va passar el 27 d'abril del 37,
0: sí, sí.
1: Que passaria, hi ha gent que expliqués el llibre que diu que va ser la Verge de Montserrat que va protegir...
0: Sí. Això et fa molta gràcia, és a dir, la gran cosa que és l'aventura de la història, si investigues, que és extraordinari, és que de cop i volta et surt una referència d'una persona que et diu, tot això va ser així, però era la Mare de Montserrat, i aquest dia la Verge ens va protegir.
1: És que és 27 d'abril.
0: Sí, clar, és 27 d'abril.
1: La Mare de Montserrat.
0: No, però vull dir, hi ha gent, com de la mateixa manera que si ara anessis a preguntar amb referència perquè dins de la desgràcia de tot el que ha passat a València certes persones van tenir sort, potser et dirien, escolta'm, és per aquesta raó o per aquesta altra que tu, diguem, potser no ho analitzaries, però aquestes persones ho han viscut així i ho has de respectar, i és la seva creença.
1: Sí, sí. Deia això perquè, esclar, és just abans dels fets de maig del 37, que són aquest moment també de trencament d'aquesta guerra civil dins la guerra civil, i que Barcelona en va ser un escenari importantíssim.
0: Sí, sí, clar.
1: Clar, hi va haver-hi connexió, no hi va haver-hi connexió. Ara, amb la perspectiva històrica i l'anàlisi d'un catedràtic d'història contemporània...
0: Jo crec que hi havia fets molt antecedents que ja ho anunciaven, és a dir, de fets previs als fets del maig de 1937 a Barcelona n'hi ha uns quants, és a dir, tenim els fets de la Fatarella, amb el qual van matar 27 o 28 pagesos d'una terra que no és molt rica agrícolament, perquè havien aconseguit el terra perquè la treballa, si la terra és perquè la treballa, era seva, per quines raons hi volien col·lectivitzar. Hi va haver un cert enfrontament, els van matar, diguem, amb aquest nom, gent, sobretot venint de la FAI, la col·lectivització, que això no ho entenien. Hi va haver enfrontaments al Palau d'Anglesola, això és la comarca del Pla d'Urgell, la Fatarella és a la Terra Alta. N'hi va haver Sant Martí de Centelles, que va haver uns quants morts, això és a la comarca d'Osona. N'hi va haver cada aquest d'enfrontaments. Uh-huh. És a dir, això és l'Alt Empordà. I altres ara, en fi, ara de sortida no me'n recordo, no? De diversos enfrontaments que hi va haver. I hi va haver els enfrontaments de Bellver, és a dir, ja hi havia una situació difícil. Recordem uns quants dies abans, clar, s'ha de dir, van robar uns tancs. Robar uns tancs, no robar una bicicleta.
1: No.
0: És a dir, hi havia enfrontaments ja d'una cosa molt profunda entre el govern de la Generalitat, aleshores amb el poder ja del SUC, del Partit Socialista Unificat de Catalunya, era molt gran. Esquerra Republicana tenia conselleries per el poder, per l'ajut soviètic, l'únic país que de veritat va ajudar la República va ser la Unió Soviètica, i aleshores ja hi va haver el robatori d'uns tancs. És a dir, hi ha enfrontament entre aquest sector que tenia una actitud més moderada en referència a la guerra, l'actitud més radical en referència a la guerra, que era la CNTFA i el POUM, un partit comunista heterodoxa, i a l'enfrontament ja es veia... És a dir, era una conseqüència més. Que fos un antecedent directe, no dic que no, però hi havia altres antecedents, més o menys directes o indirectes, que expliquen els fets de maig de 1937 a Barcelona.
1: Perquè, com sempre passa, la història no són allò... moments puntuals, que una cosa comença per generació espontània, sinó que realment hi ha una evolució, hi ha un procés i hi ha diversos fets a vegades que n'acaben provocant un de posterior, i en aquest cas els fets de maig n'és un, i en els quals doncs l'alcalde Joan Soler Cristòfol va tenir aquest paper en aquest episodi de Bellver, i això el va convertir en un referent a nivell català, ho era llavors, segurament estaria bé que ho fos ara també, que el recordéssim més entre tots plegats.
0: És alcalde honorari perpètu, de Bellver.
1: Imagina't. Ara tenim la sort de tenir la seva biografia, que es porta per títol genèric, de, diguéssim, la Cerdanya republicana i antifranquista, perquè tal com dèiem, parlar de Joan Soler és parlar de la història de Catalunya i la història de la Cerdanya del segle XX, fent un recorregut vital que l'ha fet el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, el professor Josep Maria Soler i Sabater, que avui estem molt i molt contents.

0: Quan s'explica el final de la Guerra Civil, se sol fer referència a l'entrada de les tropes colpistes a les ciutats. Però els soldats no hi arribaven sols. Al seu darrere ho feien els equips del que s'anomenava Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, un organisme creat pel franquisme amb una missió clara: requisar tot el patrimoni documental possible de les associacions i persones involucrades en allò que la propaganda feixista anomenava anti-Espanya. Només perquè us en feu una idea, a Barcelona, entre el 28 de gener i el 7 de juny del 1939, van fer 1.688 escorcolls. Entre aquests, n'hi va haver més de 700 associacions de tota mena, això vol dir culturals, esportives, polítiques, etc., i 455 a domicilis particulars. Però és que també van entrar a empreses, a organismes de la Generalitat, a llibreries, a redaccions de diaris i revistes, en fi. I quan entraven, s'ho enduien tot. Perquè, com es deia el 1939, no és robar apropiar-se de todo cuanto existe en un domicilio rojo. Això que hem explicat només és per Barcelona, però és que ho van fer a tot arreu i de manera sistemàtica, com ha demostrat la doctora en història Neus Moran, que avui ens acompanya al programa El Tren de la Història. Neus, moltíssimes gràcies, benvinguda.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: I gràcies per escriure aquest llibre, L'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana entre el 1939 i el 1978, que no 75, que això ja en parlarem també. Això és la tesi doctoral o no és la tesi doctoral?
1: No, no és la tesi doctoral.
0: És que això no és la tesi doctoral, que és el que encara m'impacta més, perquè la tesi la vas fer sobre una associació, que és el CATSI, oi?
1: Sí.
0: Que és el centre de com era, Dependents de Catalunya.
1: Centre Autonomista de Dependents.
0: Sí. Del comerç.
1: Indústria, sí.
0: Llavors vas fixar-te en aquella associació, en aquella entitat, i va ser com vas adonar-te de tot el que hi havia al darrere?
1: Vaig fixar-me en aquella associació perquè acabava d'arribar el fons de Salamanca. Uh-huh. Té un fons molt important, després de, bueno, el més important d'una entitat privada, que consta, bueno, de milers de documents, amb fitxes, és un fons molt ric. Uh-huh. Aleshores, el que permetia era estudiar com havia funcionat el sindicat durant el període de la guerra. I la particularitat és que el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, el CATSI, és una de tantes entitats a les que es fou confiscat tot el patrimoni, moble i immoble, l'edifici de la Rambla també. Aleshores, arrel d'aquesta investigació vaig poder localitzar la documentació que parlava de moltes més entitats. I quan vaig tancar la tesi, clar, la via per a investigar, per a seguir investigant, que és el que m'agrada, era obrir este camí.
0: De fet, ets investigadora de la Càtedra Josep Termes de la Universitat de Barcelona, a part de llicenciada en Belles Arts per la Politècnica de València, que això és d'aquelles coses que quan mires la biografia dels convidats dius, a veure, queda una mica lluny, suposo que has fet el pas de Belles Arts cap a la recerca històrica, o són les dues cares de la mateixa moneda?
1: Belles Arts és una carrera que t'obri el cap a poder fer moltes, moltes coses. T'ensenya a trobar vies per a solucionar problemes i a fer preguntes. Aleshores, clar, n'hi ha gent que ho soluciona fent obra artística i n'hi ha gent... Jo vaig començar fent treballs sobre història, bueno, sobre memòria històrica i tot el que havia sigut la repressió. De fet, vaig estar a l'Argentina treballant amb l'associació ANAI, que fou fundada per una de les fundadores d'Abuelas. Era el que m'apassionava, era treballar en llocs de memòria. Aleshores, ha sigut com un camí que era evident.
0: Realment t'ha d'apassionar, perquè, esclar, L'espoli general és un llibre que recull una recerca que, de fet, abans de començar la conversa li preguntava els anys que feia que hi havia treballat, i és com allò... Quan em deies que havies començat?
1: Jo vaig defensar la tesi el 2018, que ja tenia aquesta documentació que et deia abans que havia trobat, i vaig a posar-me a escriure este llibre, no sé, m'haurà portat 5 anys o així.
0: Déu-n'hi-do. per fer una recerca que no havia fet mai ningú fins ara. Que també ho entenc, perquè veure la feinada que hi ha aquí al darrere, déu-n'hi-do, perquè és clar, tu el que expliques en el llibre és que hi va haver-hi, això de l'espoli general, era una acció sistemàtica de l'administració franquista quan comença a ocupar el territori. Jo al començar la conversa feia referència al que expliques tu al llibre, que és quan arriben a Barcelona, però és que aquesta gent venien amb els deures fets, clar, vull dir que a vegades ens sembla que entraven així, o potser tenim la imatge de que entraven una mica allà on els hi semblava, però venien amb una llista allà on havien d'anar, amb tot molt controlat, no?
1: Sí. A veure, el que has explicat fa referència a la confiscació de documents, de material documental, però la requisa abarca tot el patrimoni, no solament la documentació, els arxius, les biblioteques, sinó que és de tots els béns mobles i immobles. Aleshores, n'hi ha com tota una normativa que ho empara, perquè la requisa se pensa com algo que ha de ser perpetu, perquè a partir de tots els béns que se confisquen, l'Estat està construint el seu propi patrimoni, tot un aparell en el que interactuen organismes civils i militars. Bueno, i n'hi ha des de persones que són afectes, que estan passant informació sobre quins llocs s'han de confiscar i identificant els llocs quan entren les tropes, per exemple, a les autoritats locals quan se constituïssin, que s'encarregaran de custodiar tots els béns, entre altres coses, de custodiar els béns que se confisquen i formar juntes locals per a aquesta confiscació de patrimoni moble i immoble. N'hi ha alguns que inclús organitzen magatzems on acumular tot allò que van requisant. És una font d'ingressos brutal.
0: Ho dius, i publiques números, i també parlarem de l'espoli dels comptes corrents, també. Vull dir
1: clar,
0: que...
1: Però també està la repressiva, que és com castigar l'enemic i perseguir-lo fins a l'últim moment. Se combinen les dues lògiques i és un mecanisme tan potent de repressió, la confiscació de patrimonial. Una vegada està fet tot això...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. Ja fan en els béns el que vulguin, perquè està inscrit... La característica de tot això és que des del moment que se confisca passa a ser patrimoni de l'Estat. Aleshores, quan ja hi ha una sentència que ho acredita, el que fan és... Podem vendre o decidir què fan amb els immobles i la resta de béns. Ho podem vendre, que és el més habitual per a poder traure un finançament ràpid i fer-ho com desaparèixer. Uh-huh. O poden llogar, per exemple, o poden subhastar, sempre se fa a la baixa. I el que no, les peces que consideren així com més importants per a poder funcionar, perquè clar, acaben sent... seus de Falange o de l'Ascens o de qualsevol altre ministeri.
0: Per tant, si l'Estat ho requisava i després ho posava a subhasta o ho venia, tal com deies, hi feia negoci amb això, no? Vull dir que era
1: clar,
0: una
1: flor.
0: Però, a més, pel que he llegit, si ho he entès bé, pel que fa a la documentació en paper... quan també la requisen, la que serveix per tot el procés judicial se la guarden, però és que fins i tot el paper se'l treuen de sobre, el destrueixen i l'envien, se'l venen al parracaire, el posen a la venda per treure'n uns ingressos?
1: Sí. Sí. Se treballa igual que el que consideren que no serveix per a treure informació sobre desafectes i construir fitxes, o documentació que tenen duplicada i que no poden enviar, jo què sé, a qualsevol biblioteca o arxiu que venden. O el que no se pot vendre se destruís per fer pasta de paper.
0: Estic pensant perquè, és clar, al final això és patrimoni documental que hem perdut, perquè a vegades potser, no sé, m'imagino, cartes o coses personals de gent o d'associacions que, bé, no els interessava, i pasta de paper i avall, no?
1: Sí.
0: Jo he parlat de moltes entitats a Barcelona, però el llibre està dedicat als territoris de parla catalana. Per tant, és Catalunya, País Valencià, Mallorca. El que vindria a ser Països Catalans sense la part, de, evidentment, d'Andorra i de la Catalunya francesa, per raons òbvies, perquè la realitat política era, era una altra completament diferent. Va funcionar igual als tres territoris, aquestes tres zones, Catalunya, País Valencià i Mallorca?
1: No.
0: Aquest sistema?
1: No, depèn del moment en què se fa l'ocupació i el grau en el que està desenvolupada la normativa que te deia abans. Aleshores, per exemple, les illes que triomfa el colp el mateix dia, l'exèrcit crea les seues pròpies comissions per a confiscar, que després, també agafant-se al mateix decret 108 del setembre del 36, en el que comença a gestar-se tota el que serà la normativa de responsabilitats polítiques. Clar, quan s'acaba de regular a partir del 37 que se formen les comissions provincials i del 39 ja amb la llei, n'hi han constants requeriments des de el que seria l'aparell que té la Junta Tècnica de l'Estat i que depèn d'esta normativa de responsabilitats polítiques, reclamen els expedients a les comissions militars. I ahí n'hi ha una reticència. No, jo, per el que he anat investigant, ni de lluny t'informaren de tot el que s'havia confiscat.
0: O sigui, que què va passar amb el que no es va informar?
1: No ho sé.
0: No ho saps tu i no ho sap ningú, no? O algú, vull dir, clar, perquè aquestes coses confiscades n'hi ha que són de molt difícil que desapareguin, però és que depèn d'on entres. Clar, jo m'imagino gent entrant a cases o a seus d'entitats que hi ha, què sé, la coberteria de plata.
1: Sí.
0: Vés a saber.
1: Taules, rellotges, tot.
0: Tot això, joies...
1: Tot. Sí, no, però n'hi havia coses que no tenien un valor, o sigui que no estem parlant de joies, estem parlant de sillas de boga en mal estado. Fins i tot això. Uh-huh. No sé què en feren. Uh-huh. Se ho repartiren abans d'informar-ho. O vengueren o...
0: Hi havia gent que ho demanava per poder...
1: O donaren a les seus falangistes, és que...
0: Uh-huh. I en el cas del País Valencià, que ara deies que parlàvem de Mallorca, en el cas del País Valencià també és igual, això?
1: En la zona de Castelló, sí. Sí, i a Lleida també. Hi ha és que depèn tot d'això, de quan s'aplica, quan comença a funcionar la normativa i quan els militars deixen de tindre tant de poder sobre el que estan confiscant.
0: Mm-hmm. Clar, a més, quan arriben a Catalunya...
1: Quan s'ordena, bàsicament.
0: Clar. Okay. A més, també és interessant, insistir en això, és a dir, primer es crea tot el marc legal que justifica tot aquest operatiu. És igual que la llei de responsabilitats polítiques, s'acusa gent, fins i tot de manera retroactiva, a partir del 34, és a dir, no sí. Es posa el focus només a partir del 36, quan comença la Guerra Civil, sinó que ells ho posen ja amb això, amb aquest, quan hi va haver els fets d'octubre del 34, sí. I per tant, a partir de llavors, ja tenen carta blanca per poder actuar, perquè amb ells, segons la seva manera de funcionar, la llei els empara. No? Uh-huh. Clar, que això és la gran trampa de tot plegat, no?
1: Clar, ells interpreten que... per la postura dels que consideren desafectes, s'ha arribat a la guerra, per tant, han de pagar els danys.
0: Ah, per això es diu llei de responsabilitats polítiques. Sí. Són els responsables, en realitat, els que sí, són les víctimes, els hi donen
1: la volta.
0: Els hi donen la volta, sí, clar. I això, tal com dèiem, passa a aquestes zones. Hi ha entitats... que quan se'ls requisa l'immoble o el part de les seves pertenences, intenten reclamar-ho. I demanen que... I fins i tot hi ha algun cas que tu expliques de dir, escolta, és que nosaltres no teníem res a veure amb política, era la junta anterior, com, evidentment, suposo com carregant el mort en els que ja no hi eren, que pobres vés a saber on eren els de l'època de la República, per intentar recuperar l'immoble. I tu dius que, esclar, una vegada perdut, a vegades feina recuperar-ho, no? Depèn també de cada cas particular, això.
1: Clar, el que costa molt i sempre se demana és justificar aquesta continuïtat. O sigui, que el vincle de l'entitat extinta durant el franquisme i l'actual sigui el mateix, sigui la mateixa entitat d'això. Hi ha voltes que t'ho reconeixen i hi ha voltes que et s'ha trobat de tot. Mm-hmm.
0: Hi ha hagut algun d'aquests casos que t'hagis posat les mans al cap quan ho has llegit? De, perquè, esclar, tu has hagut de mirar moltes fitxes i són moltes hores d'arxiu. És que, esclar, que estem parlant d'una recerca que és... vaja, que jo crec que està cridat a ser un referent de tot el que és la repressió franquista, perquè un treball així no s'havia fet mai. Feien broma al principi perquè és que és normal, perquè és que és molt elaborat, però és que tu has hagut de llegir les fitxes que hi ha a la portada, no? Les explicacions, mirar-te-les una a una, i coses que deuen clamar al cel de la injustícia que deuen suposar quan parlen de tot aquest patrimoni espoliat, no?
1: Sí.
0: N'hi ha alguna que et dius, ostres... Perquè jo, això és una de les coses que els investigadors, quan veniu aquí, sempre us ho pregunto, que és més la part, no només freda de la recerca, sinó la part humana, perquè hi ha recerques que et deixen empremta. I aquesta té pinta de que ha de ser una d'aquestes que ha de ser dura de gestionar, a vegades de sortir de l'arxiu i dir, uf, anem a prendre una mica l'aire. No? Te'n recordes d'alguna?
1: Recorde reclamacions més actuals d'afectats. Recorde, per exemple, una... que me crida molt l'atenció és una carta que envia un fill d'un soci del Centre Obrer de Monistrol, de Montserrat, en l'any 2000.
0: 2000.
1: A presidència, l'envia a vicepresidència, a Mariano Rajoy, l'envia.
0: I
1: li explica que el centre s'havia format... no recorde l'any, crec que en 1902, per ahí estarà. I que, bueno, com qualsevol centre, l'edifici se construís gràcies a les subscripcions i les cèdules dels associats, que en això no n'hi hagué prou, aleshores demanaren un emprèstit de 6.000 pessetes i se avala el posar son pare, que era el major accionista, i a més era el que portava el bar del centre. Es confisca en el edifici, se le queda la Delegación Nacional de Sindicatos de Falange, y sa mare, que había heretat, porque son pare cree que falta durante la guerra, sa mare había heretat la gestión del café, de la entidad, aleshores le fan toda la taxación de todo el mobiliario, y ella, del estrés que pasa, infarta.
0: No,
1: i se mor, si no, és un drama de carta. I aleshores ell demanava que si cabia alguna restitució, alguna manera de rescabalar tot allò pel patiment que havia passat des de aleshores, i que com que el marc era la llei de restitució als partits, ell era conscient de que s'havien restituït els partits i els sindicats, i aleshores demanava si cabia alguna restitució als particulars. I a les entitats s'havien intentat recuperar aquest edifici, però no era possible.
0: Hi ha resposta d'aquesta carta, ho saps? O hi ha silenci?
1: No hi ha resposta.
0: Silenci administratiu, no?
1: Sé que se va elevar, n'hi ha un document que diu que la carta s'eleva, però no.
0: Ja s'eleva ben amunt fins que ja no es perdi de vista, no? Que a vegades és el...
1: És
0: el que exactament després és els... Que això sí, mira, que com que van ser tan meticulosos i van seguir tant la manera de funcionar, que això sí que han deixat el rastre documental i que ho posen en evidència. I de fet, tal com deies, tots aquests edificis, passa, els que es queda a l'Estat, passen a patrimoni de l'Estat. L'any 75, mort el dictador, se suposa que hi ha d'haver-hi un canvi, que és això que n'hi diem la transició, i, clar, jo he vist que el llibre l'acabes l'any 78, no el 75. Vull dir, la transició,
1: clar,
0: això és un... Tal com es diu ara vulgarment, i ja sé que és molt poc acadèmic, això és un marrón. Com ho van resoldre, això?
1: Varen fer una auditoria de béns en el 78. De fet, n'hi ha un organisme que se crea, la AISAS, Asociación Interministerial de Servicios Socioprofesionales.
0: Mare de Déu.
1: Sí.
0: I que ho hagis dit de memòria em sembla fascinant.
1: O Asociación Institucional de Servicios Socioprofesionales. Sempre m'equivoque perquè és que estan...
0: No crec que ningú, vingui a corregir aquestes sigles.
1: I aleshores se fa un inventari de tots els béns que ha acumulat La OSE, el sindicat vertical falangista, un cop extingit, també s'extingís després de la mort del dictador falanger. Uh-huh. Aleshores, se fa un inventari per a poder, una auditoria de tots els béns que han quedat per a procedir al repartiment de béns entre els diferents ministeris. Coincidís també en els últims informes que he vist de la Direcció General de Patrimoni d'Hisenda, amb també amb els últims immobles que tenia i que no havia subhastat encara, vamos, que venien de la requisa. Mm. Després de l'auditoria se fa el repartiment. Una part molt important va al Ministeri de Treball i els que tenia l'Estat continua que van s'inclouen dins del patrimoni de l'Estat.
0: Sí que és una transició, gairebé podríem dir, literal en aquest sentit.
1: Però tots reclamen, eh? Jo he vist reclamacions del Ministeri de Cultura pels edificis. Per exemple, el Blanquerna, el que era Blanquerna, sí. Que ara és l'Institut Menéndez Pelayo.
0: Sí.
1: Passa educació.
0: Clar, i hi ha entitats que han intentat recuperar el seu patrimoni.
1: Hi ha algunes que ho intenten encara. I n'hi ha altres que després d'intentar-ho molt se dissolgueren.
0: Mm-hmm. És una batalla perduda aquesta ja? Vull dir, és una conseqüència d'aquelles de la guerra civil que és irrescabalable, no s'hi pot fer res, perquè en realitat això, tal com expliques tu, és un tipus de delicte que no prescriu aquest, no? És un delicte de lesa humanitat, l'espoli. Sí. Per tant, es pot seguir reclamant fins a la nit dels temps.
1: Clar, depèn de decisions polítiques habilitar la via de rescabalament igual que se va restituir i compensar als partits i als sindicats, fer-ho amb entitats i particulars. Passa per una decisió política.
0: Mm-hmm.
1: Ara, les quantitats són tan impressionants que s'ho pensen perquè afecta al seu patrimoni, clar.
0: Clar. I a més és la que suposo que també la idea és que, i la por, que si cedeixes en algun cas, després això pot obrir la porta a altres casos, no?
1: Mm-hmm.
0: I per tant és això, no? Com la que deies abans de la carta, es va elevant cap amunt i...
1: I van faltant els hereus.
0: Clar, i és qüestió de paciència que al final hi hagi l'extinció biològica de tota aquesta gent i ningú se'n recordi. Mm. Un altre cas dramàtic també és el tema dels dipòsits bancaris i dels diners.
1: Sí.
0: Perquè aquest també és un tema molt gros que jo trobo que se n'ha parlat molt poc d'aquest. Vull dir, hi ha gent que li van robar els diners que tenia el banc.
1: Sí.
0: Bé, diem, o si voleu, diem espoliar, però també amb aquesta voluntat que dèiem abans, no? De fer pagar el preu d'haver sigut, segons el franquisme, els responsables de la Guerra Civil, no?
1: Els comptes bancaris van per un altre costat. Hem parlat molt de responsabilitats polítiques i de la confiscació de documents. Els comptes bancaris és una altra normativa que quan te poses a estudiar ho veus que tot acaba en dos. El dels comptes bancaris que ells després anomenaran improtegibles acaba en un compte especial i responsabilitats polítiques acaba en un altre compte especial que se manegen en paral·lel. Aleshores, fins ara no teníem dades exactes de quant havia estat, quant era el total de pessetes republicanes confiscades en aquests comptes.
0: Mm-hmm.
1: Des de el 38, crec que és en el 39 se fa la llei de desbloqueig també en setembre, coincidint amb el repartiment que se fa de béns immobles al sindicat vertical, a l'Instituto Nacional de la Vivienda o l'Instituto Nacional de Colonització. Vale, el setembre del 36 se fa la llei de desbloqueig d'estos comptes improtegibles que pertanyen a desafectes en territori republicà, que ja venien bloquejats, i per a poder desbloquejar-los i incorporar-los a lo que era la peseta nacional, perquè recordem que havien funcionat en dos pesetes paral·leles durant la guerra.
0: Uh-huh.
1: Fan una escala de depreciació del total que n'hi havia allí. Bueno, fins ara treballàvem amb els totals que havia donat el ministre Larraz, el ministre d'Economia Larraz en el 42, però no teníem així una xifra de quants milions foren confiscats. Tenim 3.638 milions a tot l'estat de pessetes republicanes, que això serien uns 50.604 milions d'euros actuals. Si seguim l'equivalència, una equivalència... Sí. Ara estem estudiant una altra, eh? Però seguint l'equivalència que s'havia estat utilitzant fins ara d'una peseta republicana, igual a 13,91 euros actuals, que la va fer l'economista Lluís Planas per a la demanda del paper moneda, bueno, equivaldria a aquests més de 50.000 milions d'euros.
0: O sigui que si la Guerra Civil passés ara i amb els diners d'aquella gent, això, el valor actual, serien 50.000 milions d'euros.
1: Sí, els països catalans són 1.672 milions d'euros, que és com el 46%. Sempre el que se trau a grans trets, i per resumir, el que se trau de confiscat a països catalans ve a ser la meitat del que trauen a tot l'estat.
0: Mm. Ah, és que...
1: Són estos 1.672 milions serien uns 17.500 milions d'euros actuals. I a mi la que sempre me sobta és són els comptes que estic ara treballant de la Generalitat Republicana, al marge de les entitats, que de moment tinc com a mínim 487 milions i mig de pessetes republicanes, que això serien uns 6.786 milions d'euros actuals.
0: És que això és una bestiesa.
1: Sí.
0: Vull dir, és que el que estem parlant aquí és que estem parlant d'edificis, de documents, de diners. Vull dir que és la repressió, quan parlem de l'esquerda que va significar la Guerra Civil i la instauració de la dictadura, suposo que els que no ho hem estudiat i no ho coneixem també com tu no som prou conscients de fins a quin punt la destralada va ser fonda, no? en tot això. Perquè, clar, és que afecta tot. Aquí hi ha gent que es va quedar sense res.
1: Claro, no? Però és que era la idea. No. Era... S'utilitza l'empobriment d'una part de la població com a mesura de càstig i de control de la mateixa, perquè no se puguen revoltar mai més.
0: No. Després, per això, moltes famílies sentien el silenci, que hi ha moltes cases i molts diumenges a l'hora de dinar, quan parlaves amb l'avi i preguntaves sobre la guerra i hi havia aquells silencis que pesaven tant per aquesta por que dèiem, no? que és això. Vaja, suposo que els nostres oients deuen estar... Vaja, a mi em passava, quan anàvem llegint el llibre de la Neus Morà, anava allò repisant capítols i anava dient Mare de Déu, i anava obrint la boca i anava quedant-me impressionadíssim perquè... Per començar, la recerca que ha fet, i segon també per la informació que porta, és un llibre d'aquells que, tal com deia, està cridat a ser un referent de tot el que és per explicar la repressió franquista. Es titula L'espoli general, i és això, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i obrer als territoris de parla catalana, per tant, a Catalunya, però també País Valencià i Illes Balears. L'ha publicat l'editorial Avens i l'ha escrit la doctora en Història Contemporània i investigadora de la Càtedra de Josep Termes de la Universitat de Barcelona, la Neus Moran, que avui ha vingut, i que no et diré que t'afanyis molt a fer la pròxima recerca, però que vaja, els nostres no ho veuen, té una llibreta plena de coses que suposo que es convertirà en un altre llibre, que si és del nivell aquest ja ens podem calçar. Neus, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina, de veritat.
1: Gràcies a vosaltres, m'ho passo molt bé.
2: El tren de la història.

0: Avui arribem a l'estació final del nostre trajecte escoltant la mateixa música que els visitants del Tren de la Llibertat que el 1947 va començar a circular per les vies dels Estats Units, tal i com la Laura ens explicava al començar. La cançó, anomenada Freedom Train, com si no, es va estrenar quan el comboi va arribar a Filadèlfia, la ciutat on es consideren que van néixer els Estats Units, i estava pensada com una eina més de propaganda en tota aquesta campanya que va ser aquest tren que va circular pels Estats Units. Era obra d'Irving Berlin, l'home que havia escrit, per exemple, White Christmas o There's No Business Like Show Business, i que posava música a una idea, vendre Amèrica als americans i recordar-los què volia dir ser lliure des de la perspectiva americana. I a més, aquest tema, tal com podem sentir, el van enregistrar les estrelles més famoses del moment, Bing Crosby i les Andrews Sisters. De seguida, les seves veus cantant el Freedom Train van ressonar les emissores de tot el país mentre el tren començava el seu viatge. La seva veu càlida i les harmonies perfectes de les tres germanes, les mateixes que havien animat els soldats durant la Segona Guerra Mundial, encara ens fan entendre que la idea d'aquella iniciativa era organitzar una celebració col·lectiva. La cançó deia, diu, el tren de la llibertat porta la història d'Amèrica a cada estació. I així va ser. Més de 3 milions de persones van escoltar aquestes notes mentre pujaven als vagons per veure-hi fascinats els documents que definien la seva nació. Avui, quan torna a sonar aquesta melodia, és inevitable preguntar-se què en queda de tota aquella idíl·lica imatge americana en aquest segle XXI tan crispat. Això, de tota manera, ho deixarem als historiadors del futur perquè ens ho expliquin. You can hate the laws that you're obeying.
1: You can shout your anger to the crowd. We may
2: disagree with what you say. El tren de la història. Cada diumenge, de 12 a 1, a les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Avui aparquem el tren de la història a la capital dels Estats Units, perquè allà és on va finalitzar el seu periple aquest Freedom Train. Nosaltres no tenim les veus de les Andrews Sisters ni en Bing Crosby, però som la tripulació habitual. A les palanques i els botons, en Jordi Pou i en Manel Saiz, donant-nos la benvinguda a l'estació la Laura Estrada i passejant pels vagons, conversant amb els convidats, en Xavier Carmeniu. La setmana que ve tornarem a posar en marxa la màquina del tren de la història. Mentrestant, us desitgem que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: mediodía en Canarias. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, asegura que la evolución del incendio que afecta a Niebla, en Huelva, es favorable. Agesen ha insistido además en su visita al puesto de mando avanzado en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, por su parte, se muestra también optimista. Enrique Carneado, última hora.
1: A esta hora, de nuevo, 500 efectivos entre Infoca y UME siguen trabajando en tierra, apoyados en aire por 26 aeronaves que tratan de estabilizar este incendio, labores que supervisa la ministra para la Transición Ecológica, Sara Agesen, que se ha desplazado al puesto de mando avanzado con una evolución favorable, ha asegurado.
2: Un mensaje más positivo que ayer. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Trabajar unidos y en equipo permite tener resultados y se demuestra hoy con esos resultados, poquito a poco avanzando frente al fuego. Trabajar primero en proteger a la población y trabajar en la extinción de este incendio, que es fundamental.
1: Y es que han logrado acotar buena parte del mismo y centrarse en el día de hoy en seguir perimetrándolo para que no avance. El consejero de emergencias, Antonio Sanz, es más optimista.
3: Y lo que sí podemos ser es más optimistas respecto a ya haber cerrado un perímetro y haber consolidado una parte grande del incendio, por tanto volcarnos ya, que nos permita avanzar en lo que es consolidar este incendio y lógicamente evitar riesgo de que siga creciendo.
1: Recordamos, han desalojado de manera preventiva 467 personas, la mayoría de ellas del municipio de Berrocal.
0: Sobre la crisis abierta entre Italia y España a raíz de la situación migratoria en Ceuta, el ultraderechista vicepresidente italiano Matteo Salvini ha asegurado en una entrevista que el gobierno español, de extrema izquierda, dice, está rozando el ridículo. Corresponsal en Roma, Joan Solés.
4: Los vicepresidentes italianos Tajani y Salvini, en ausencia de la primera ministra Meloni de vacaciones, han declarado que el presidente del gobierno español ha intentado un chantaje, según Tajani, líder del Partido Popular Europeo en Italia, y que Sánchez, que adoptó las mismas medidas de restricción de libre circulación que Italia, roza el ridículo, según Salvini, de la derechista Liga. Mientras, el Ministerio Italiano de Exteriores informa que ha instituido un gabinete de crisis de atención permanente para resolver los problemas que sufren los italianos en los controles policiales en puertos y aeropuertos españoles, una decisión sin precedentes en circunstancias similares.
0: Fuera de España, Irán asegura que no va a negociar más con Estados Unidos hasta que la administración Trump cumpla el memorando de entendimiento que ambos países firmaron hace meses. Chelsea González.
5: Teherán desmiente cualquier acercamiento con Washington y sostiene que por ahora los únicos contactos entre ambos países se limitan al intercambio de mensajes a través de intermediarios. El ministro de Exteriores iraní Abbas Araghchi insiste en que no habrá avances mientras Estados Unidos no rectifique sus supuestos incumplimientos al memorando de entendimiento firmado en junio. Aunque varios mediadores siguen buscando fórmulas para recuperar el diálogo, Irán desvincula por completo esas conversaciones de las negociaciones bilaterales que mantiene con Omán sobre el estrecho de Hormuz. Araghchi asegura que ambos países trabajan en nuevas rutas marítimas, pero subraya que eso no supone la reapertura del estrecho, una decisión que, insiste Teherán, sigue condicionada al cumplimiento de sus exigencias.
0: En Tauste, Zaragoza, la policía local ha hallado muerto a puñaladas al exsecretario general de los ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y a su mujer. Estaban en el interior del domicilio y la investigación está bajo secreto de sumario. Radio Zaragoza, Ana García Cortés.
6: La Guardia Civil investiga la muerte de este matrimonio de 60 años, Javier Sánchez y Esther Latorre. Sus cuerpos fueron hallados en el interior de su vivienda de Tauste, en las Cinco Villas, ayer por la noche. Ambos presentaban heridas de arma blanca y por el momento no se descarta ninguna hipótesis. Los agentes de la policía local acudieron al domicilio pasadas las 9 de la noche del sábado tras recibir el aviso de un familiar y de varios vecinos que aseguraron haber escuchado gritos durante la tarde. La investigación está abierta para esclarecer las circunstancias de esta muerte violenta.
0: 27 personas han resultado heridas esta madrugada en Altea, Alicante, durante la celebración de un espectáculo de fuegos artificiales. Aunque ningún herido es grave, sí hay una persona que permanece hospitalizada. Redacción en la Comunidad Valenciana, Manuel Gil.
7: Este es el momento en el que una de las carcasas del tradicional Castell de Loya caía sobre un grupo de personas.
8: Igual verlo tan cerca no era tan buena idea.
7: Fue durante un espectáculo pirotécnico que se lanza desde unas plataformas en el mar, que anoche celebraba su edición número 40 con la presencia de casi 100.000 personas en las playas de Altea. El presidente de la cofradía organizadora es José Pérez Picarraco.
9: Una de las carcasas que se disparan desde las plataformas, que está a más de 250 metros, pues parece ser que tenía un poquito más de potencia, explotó en la playa. Había unos heridos de la misma explosión y otros pues de la avalancha que empezaron a correr.
7: La mayoría de los 27 heridos fue atendida por las ambulancias de la organización. Solo una se mantiene ingresada por quemaduras en el Hospital General de Alicante.
0: Y nos quedan los deportes. Cristina Soto, buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Acaba de comenzar el amistoso entre el Atlético de Madrid y el Manchester City en Seúl. Y allí está nuestro compañero Pedro Fullana. Hola.
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Oblak en portería, es uno de los pocos titulares del Atlético de Madrid en el día de hoy, junto a Hanko, Lenormand en defensa, pero mucho chaval joven también debutando en este partido aquí en Seúl con el Atlético de Madrid frente al Manchester City. No juega de momento de inicio Kangin Lee, que está en el banquillo, pero que acapara todos los focos, y en la grada un cambio radical con respecto a hace 3 años, cuando apenas había camiseta del Atlético de Madrid. Hoy hay miles de seguidores coreanos que animan al Atleti. Estamos en el minuto 3 de partido, de momento frente al Manchester City, partido de pretemporada, el Atlético de Madrid 0-0.
10: Y del resto del deporte, en apenas una hora comienza la 12ª carrera del Mundial de Motociclismo en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde Jorge Martín saldrá desde la pole, segundo Raúl Fernández y tercero Ogura.
12: Las pantallas están transformando nuestra atención, el modo en que nos relacionamos y pensamos. ¿Cómo recuperar la capacidad de concentración? ¿Qué mecanismos químicos intervienen en la vida online? Descúbrelo en Zero Likes, un espacio para entender cómo la tecnología está transformando nuestras vidas. Este domingo a las 6 de la tarde, con Marisol Rojas y Emma Vallespinos. Cadena SER.
0: Pues de momento.
13: Cadena SER y SER Catalunya. Més oients que mai.
14: És la 1:06, en directe, comença la funció.
13: La cadena SER i SER Catalunya, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
14: Què tal? Molt bon dia, bon diumenge. Mariona Borrull.
15: Hola, hola.
14: Què tal? Avui és dia de pantalles.
15: Avui és dia de pantalletes.
14: I de concerts filmats, que és tot un fenomen. No sé si has comprat ja les teves entrades per la peli de Katy Perry al setembre. Tu que ets un gran fan de Katy.
15: Increïble fan de Katy. I Kissed a Girl és un temón.
14: I ja està.
15: I ja està.
14: I després Fireworks.
15: Que això són els 2000, no? Va passar?
14: Ni idea, fa la vida.
15: Ai, Roar. Ens diuen els nostres convidats que Roar també és un temón.
14: Doncs els nostres convidats són els actors de la comèdia Cancún al Teatre Gaudí de Barcelona. Què tal, Cristina Brondo?
16: Hola.
14: I David Olivares, com esteu?
17: Molt bon dia.
16: Bon dia.
14: La Cristina sí que és més fan que Katy Perry.
16: Home,
14: que tu, eh?
16: No, no ens la podíeu deixar.
14: Però l'has seguit ara últimament?
16: No, no. Tampoc és que sigui superfan, eh? No. Però, home, tiene temazos, tiene temazos.
15: Tenia. Jo crec que aquí el passat és important.
16: No? Jo vaig veure el vídeo que hi pobreta que es va posar amb un inflable en un concert i no podia arribar a l'escenari perquè la van començar a portar d'un costat a l'altre i es va agobiar, dic amb raó.
15: El malson d'un actor, això, eh?
14: Sí. Bueno, doncs el que dèiem, no només la Katy, aquest any hem vist pel·lícules de Taylor Swift, d'aquell grup... N'hi ha tants a Corea del Sud que...
15: BTS.
14: Yes,
15: BTS.
14: Doncs què està passant amb això? Això és cinema?
15: Això és cinema perquè passa un cinema i, per tant, sí, i tant.
14: D'acord, molt bé. Doncs pregunta, Mariona, directa. On t'agradaria estar de vacances ara? A la 1 del 9 d'agost de 2026.
15: Una terrassa a Badalona on fan els millors entrepans de tot el Maresme, que es diuen els Alfonsitos, un entrepà de calamars a la romana i croquetes a la vegada.
16: Nena, jo vull dir-ho a Badalona.
14: Mare meva.
15: No la Llauna, crec que es diu.
17: Alfonsitos, sí. Diu el lloc?
15: Sí.
16: No, la
15: Alfonsitos
16: no?
15: L'entrepà. El passeig La Llauna, juraria. Perdoneu per la publicitat, és que és específicament allà.
14: Però això no és gaire ligerito, no? Per un,
17: l'Alfonsito
14: per un
17: té
14: una
17: analítica, l'Alfonsito. Mereix una analítica.
16: Té deures de fer.
14: Té el colesterol una mica alt, això. I a vosaltres, on us agradaríeu estar de vacances? Perquè no esteu de vacances, esteu treballant al teatre i us ho agraïm perquè ens esteu alegrant aquestes nits tòrrides, aquests vespres tòrrids a Barcelona que no es pot dormir.
16: A nosaltres també, perquè jo ahir vaig arribar al teatre i vaig dir, oh, que bé, he arribat al teatre.
14: L'oasi.
17: Sí, sí.
16: Home, a mi m'encantaria estar on estem, a Cancún. Mm. Sí, em sembla ideal, nuestro sí. resort.
17: Cancún o la Garrotxa, no? Però sí. Però que, no, que s'està fresquet, també.
14: O un d'aquests pobles on et lloguen per fer pregons. No sé si això es pot dir, no? O què?
17: Bueno, sí, és igual, faig pregons, però és una cosa circumstancial, eh? Perquè no m'hi dedico, però vull dir que sí, que de tant en tant em lloguen per fer pregons i és una feineta molt xula i m'ho passo molt bé. Mm. Però Cancún...
16: ens agrada estar a Cancún.
17: Cancún, per cert, l'altre dia sortia una notícia, em sap greu, per si, si algú hi ha d'anar, que hi ha una plaga
15: de paneroles.
17: D'algues a Cancún, Playa del Carmen, pobrets, no es veu la sorra. Eh?
16: Mm. S'estan quedant sense platges.
14: Bueno, allò que fiques els peus i fa tanta angúnia, no?
17: És que
14: aquí
17: no es veu ni la sorra, es veu estar tot ple de d'algueta.
15: Segur que algú podria fer una dieta d'això, com la de la pinya. O...
14: Home, jo, el meu...
16: Jo menjo algues.
14: I jo també, el xinès de referència del barri, ensalada i algues. Les algues no sé d'on han sortit, francament, però
17: això sí,
14: és boníssim.
17: Al Teatre Gaudí no hi ha plaga d'aquestes algues, sinó que hi ha plaga de talent.
14: Escolta,
17: plaga de
14: ja sabia jo que em diríeu que us agradaria estar de vacances a Cancún. Però per tancar aquest tema, les vacances de la vostra vida, aquell viatge que recordareu amb carinyo sempre, dic vacances o dic estada, ni que sigui de pocs dies...
17: Vacances
14: i no, cal...
17: si no viatge, vols dir vacances,
14: Sí, exacte. Val, o sigui, pot ser un lloc que agaféssiu l'avió i féssiu no sé quantes hores de vol, o pot ser aquí al costat. La Cristina ho té claríssim,
16: Ho tinc claríssim. És que, a més, o sigui, a veure, parlàvem abans d'Instagram, intima, clar, com era per Instagram, que era col·laboració, doncs todavía lo disfrutes más, saps?
14: Clar que et
16: conviden. Jo vaig fer un creuer amb Virgin... amb la meva parella, que va ser la bomba, o sigui... És que, no sé, bueno, vam estar a Cannes, vam estar... Però estar tot el dia amb un creuer... A més, era com d'alto standing.
17: Ets escarosa.
16: No, va ser meravellós. A més, Only Adults, saps? No, sí.
17: Only
16: Adults, o sigui, amb americans.
14: No sé si preguntar o repreguntar.
16: Hi havia nens al vaixell. Eso era una fiesta tras otra. Era bufets meravellosos, tot inclòs. No, allò vull tornar a fer això. I després també, per la part de nens, ja que estem, Euro Disney. A més, aquest any he tornat a anar per segona vegada. Sí, així d'extremo, saps? Creuer Only Adults o Euro Disney, saps? Jo estic amb les dues coses.
14: David, va, supera això.
17: Jo seré un tòpic Costa Brava, sempre. Jo soc de Llançà, no?, i Figueres. Però també a l'Euro Disney hi vaig anar 5 dies amb les nenes, que crec que em vaig passar, perquè...
16: Déu-n'hi-do, 5 dies.
17: A l'hotel on estàvem hi havia piscina amb tobogant, d'aquests de com a un parc aquàtic. I el tercer dia, quan el van descobrir, no volíem sortir d'allà i vaig pensar, nenes, que tenim el parc aquí al costat, home.
16: Home, és que 5 dies a Euro Disney és molt, eh?
17: 5 dies, 4 nits i 5 dies, sí, em vaig passar. M'he vingut arriba i ara, si hagués de tornar-hi, estaria una nit. Una nit, màxim dues.
14: I és molt per la butxaca, també, això, eh?
17: Sí, bueno, vaig estar 2 anys pagant-ho, eh?
14: Vas demanar crèdit al banc.
17: 180 al mes.
14: Bé, esteu al Teatre Gaudí envoltats literalment de públic. Això ja n'hem parlat molt, no?, d'aquesta sensació de proximitat de les sales petites, però jo és que sempre me'n faig creus, i és una cosa que m'agrada molt, perquè no tens l'oportunitat en les sales grans de veure-us les cares.
17: Sí, tant
14: a és a dir, els gestos, les mirades, com esteu de connectats els uns amb els altres. Això t'ho perds, en una sala gran, no? Voldria preguntar-vos com ho viviu vosaltres.
16: Mira,
14: no?
16: jo de fet, ahir justament ho pensava, perquè hi ha un moment a l'obra que no és un moment meu, no? Estan ells parlant i tal, i jo vaig a un minibar que hi ha, doncs, a servir unes copes de cava, no?
14: Bebeu molt, aquí a Cancún.
16: Sí, Cancún, la pulserita, todo gratis, todo incluido. I clar, jo tinc el públic, no?, quan ens anem a servir... com tu i jo ara,
14: sí,
16: està super
14: a
16: prop, no? I clar, jo estic amb el meu personatge i vaig... I no serveixes el cava d'una manera normal, serveixes... I clar, els espectadors que estan allà davant ho estan veient, això, allò, ahir, no? I vaig pensar, que xulo, tant per ells com per mi, perquè també tu et dones compte que aquell moment l'estan vivint també, no? I això és molt xulo.
17: Sí, en teatre normalment es diu que l'escenari és el pitjor lloc on amagar-se. Normalment, en teatre a la italiana, que se'n diu, que és l'escenari davant i els espectadors a platea, no? Doncs, si allà es veu tot, aquí a quatre bandes, el Teatre Gaudí té aquesta cosa meravellosa, és un dels pocs teatres, a part de l'Espai Lliure, però que té les quatre bandes, que és meravellós, perquè és que et veuen en tot arreu, no? Llavors, i també els tens
14: hasta
17: molt...
14: Hasta la pebrotera et veuen.
17: Sí,
14: ja en parlarem després.
17: I els tens molt a prop. Molt a prop. Això té una cosa bona i una dolenta, no en té cap, però a l'hora de dirigir-ho, i la Susana ha fet una feina, la Susana Gratxana, una feina molt xula i titànica, no? Perquè clar, a l'hora de dirigir, quan tens només un plano, és molt més fàcil, a veure, entre cometes, dic fàcil, però amb quatre, ostres, hi ha molts moments que estàs d'esquena al públic.
14: Sí, sí.
17: I no et giraràs perquè aquí han pagat una entrada, sinó t'has de girar. Sí, llavors ja et veuran una estoneta aquí, et veuran una estoneta allà.
16: Hi ha moments de contorsió, eh? Hi ha moments...
17: Sí, sí, no, però
14: vull... Pot agafar turti.
17: Però vull dir, sí, i això està molt bé, i tampoc ha sortit cap espectador dient, escolta, tota l'estona tinc d'esquena.
16: No, és molt orgànic.
17: Vull dir que és molt tot orgànic i molt...
16: I de fet, jo crec que precisament el fet de que sigui a tres bandes li dona com una versabilitat i un realisme que la gent està com... no sap ben bé on mirar, també estan com molt connectats i molt amb nosaltres, no? I això és molt...
14: I l'espectador menjador de casa, que li dic jo, perquè també hi són, ja saps, que comenten l'obra de teatre com si estiguessin mirant la tele. Clar, els teniu tan a prop que... Els heu de sentir, sí, sí o sí.
16: Ahir xerraven per força, molt,
14: I com reaccioneu amb això? Sí. I això us altera o...?
17: No, especialment. No.
16: A veure, ho sents, ahir és veritat, ahir comentaven molt, va haver-hi
17: sí.
16: com... Però jo penso... Escolta,
14: com li fot el cava!
17: Aquesta nena, que bé que ho fa! Oh, escolta'm, i que bé que li queda aquest vestit!
16: Sí, sí, està bé, el vestit està bé. No, però quan sents comentaris, dius, bueno, estan vius. Lo pitjor és quan diem, avui estan morts.
14: Sí, ja.
16: Saps? Perquè a vegades passa, aquest públic...
14: No riuen, no? Que això és una comèdia.
16: Cri.
14: Sí.
16: I després acaba la funció i, bueno, quasi s'aixequen i aplaudeixen molt, però... per el que sigui, doncs han estat en silenci. No? Jo prefereixo una mica...
14: Ja.
16: Que hi hagi... Rebombori,
14: no, la interacció.
16: Ja.
14: Molt bé.
17: No, i l'espectacle està molt bé, Cancún, que ja ho has dit, Jordi Galzeran, si no ho has dit, ho dic jo, Jordi Galzeran, és una comèdia que he dit d'en Jordi Galzeran, si és un autor...
14: Anem a parlar, però posem una mica de context sonor a aquesta comèdia. Us acompanyen a l'escenari la Gemma d'Ausedes i en Màrius Hernández, i és aquelles obres que parlen de l'ICI, no? ¿Qué es pasat? Sí.
16: Ay, los sisis. Los subiera y los subiera.
18: Si habíamos quedado aquí, ostras. Ya, eso no tiene ni idea. ¿Qué por aquí va a pasar? Es que he trobat una embussada.
19: Ya estem, ya estem. El DNI?
18: Sí, per Sant Jordi. Les claus les teniu?
19: Sí, ui, mira, i tant.
18: Molt bé, d'acord.
19: Veniu.
18: Porteu crema.
19: Va, som-hi. Anem a Cancún.

0: Jordi Galceran, que tu... Crec, David Olivares, que està, tens el màster en galceranitis,
1: és,
0: sí, no?
1: És el meu tercer i l'any que ve en faré un
2: quart. Quan hi vam fer un junts, Burundanga, sí, jo
1: Burundanga.
2: Vaig ser amb ell.
1: Burundanga.
2: Sí, sí. Sí, sí,
1: I
2: sí.
1: Jo hem coincidit en dos galzerans, sí, sí. En Burundanga, a l'Eixample, i aquí a
0: Digue'm
1: a
0: tu què ens enganxa de la manera d'escriure i de les històries d'en Galceran.
1: És que és molt, molt, és que és molt proper. Té uns personatges molt terrenals, molt d'aquí, amb uns conflictes que bueno, molt personals i que fan que l'espectador doncs lligui de seguida. Té una característica sempre en les seves obres, que els primers, jo sempre dic, vaig per pàgines, però bueno, 8, 10, 20 pàgines, no? Fa el primer gir, o el gir argumental, que ja et deixa assegut a la butaca, no?
0: I ens fot els periodistes perquè després no sabem què preguntar, perquè fas spoilers.
2: Sí, ja, eh? Sí.
0: És una caca.
1: Sí, és veritat, això, és veritat, sí. Perquè a vegades sí.
2: però això també és guai, és com un segell que és xulo, no? Perquè saps que si és un galzeran, saps que als 10 minuts fliparàs ja.
1: Sí. Què podem dir de Cancún? Cancún, comèdia, quatre personatges, dues parelles, que se'n van de vacances.
0: I que es coneixen de tota la vida.
1: Que es coneixen
0: porten
1: de
0: quasi
1: tota la vida.
0: 25 anys. Són cinquantones, una mica, no?
1: Sí, sí, més o menys la nostra edat. Uh-huh. Que han viatjat, sempre se'n van de vacances junts, un tenen fill, una parella té fills, l'altra no en té, uns són més pudientes, no? Tenen més, una feina amb més alegria econòmica, els altres doncs van més justets. I just quan comença l'espectacle, doncs, una mica xispaus, no?
2: En Cancún, pulserita, tot incluido.
1: Pulserita i una mica de xampany gratis. Doncs un personatge confessa, revela una cosa, no?, del passat, una cosa que a priori és una anècdota.
0: És res.
2: Sí, però podria haver alterat la vida de tots quatre.
1: Sí, podria haver alterat la vida dels quatre, i a partir d'aquí doncs es desencadena la comèdia. És una comèdia també que parla de l'amor, no? A vegades et fa preguntes com... Som parelles d'una sola parella, no? Vull dir, estem fets per una mitja taronja...
0: Jo que pensava, podríem... 25 anys és quasi un miracle, no? Aguantar 25 anys sí, amb la mateixa parella.
1: Bueno, és una feina. Jo crec que és una feina remunerada, que tu has d'anar pagant i treballant, eh? Vull dir, no, és no ho sé, clar, podríem parlar de l'amor, la flama de l'amor, home, doncs l'amor va i ve, no? L'enamorament va i ve, va i ve, és com una màquina que...
2: Però sí que...
0: I les renúncies, també.
2: Sí,
1: renunciar a coses.
2: Però a mi hi ha una cosa que m'encanta de Cancún, que hi ha un moment, no?, que hi ha com un reset, no?, en les dues parelles, no?, perquè a vegades jo crec que el mal més gran en les parelles és donar per sentat les coses, donar per assegurat tot, no?, pensar que pel fet que t'hagis casat o pel fet que sigueu nòvios, això ja està, no?, i crec que el dia a dia és molt important. Hi ha un moment a Cancún que parlen d'això, no?, i llavors diu, ostres, que ara això, després de passar això, em dono compte que t'estimo molt, o em dono compte que no t'estimo tant, o em dono compte que... I que jo crec que està molt bé la feina aquesta en qualsevol parella, cada X temps, fer com un poc un reset, no? De, a veure, estem bé? No estem bé? Anem per bon camí? No anem per bon camí? Tu vas cap aquí? Anem junts? I això, doncs, és molt xulo. I passa a Cancún d'aquesta manera tan divertida.
0: No, i dràstica, perquè és molt dràstic el reset que fa, no direm pas massa cosa, però, clar, de cop i volta, aquella parella que veus tan sòlida, no?, tan enamorada, tan treballada, aquella relació, patapam, doncs no és el que semblava.
1: Sí, és que
0: i se sent com... Què faig aquí?
1: Sí.
0: Què faig aquí? He viscut com enganyat o autoenganyat tot aquest temps?
3: Vosaltres sospiteu de les parelles que es porten molt bé entre si?
0: A tu passa o no? A tu passa.
3: Avui jo sospito constantment.
1: Sí. Però què sospites? Que no hi ha... Que no tot això que era l'ús.
3: No, que hi ha una cosa com de performativitat allà, com d'anem a impressionar, no? Com quan et poses extremadament guapo, que tu saps que no ets tu, que t'has sobreproduït d'alguna manera. I d'altra, crec que hi ha una feina de treball amb un mateix i de diferenciar diferenciar-se de l'altre que s'ha de fer, perquè és que no pot ser que siguis una mateixa persona amb la teva mitja taronja, no existeix.
0: Fan rabieta, algunes d'aquestes fan rabieta.
2: Però jo crec que es nota, no, les coses.
1: Sí, no, i una mica parlo d'això també, perquè segurament podríem fer, ara que es diu el match, no? Segurament si haguéssim de... Tots podem fer match amb moltes persones, amb moltes. El que passa que les circumstàncies de la vida són les que són.
2: Bueno, i la societat de la que vivim, també, no? Sí. Està tot com estipulat d'una manera molt
1: concreta,
2: però, molt estructurat.
1: Però també si visquéssim amb un altre que diu no, està permès, no vull dir que la permissivitat, però que pots estar amb 18 parelles, que totes facin match, ostres, també quina feinada, no?
2: Ja.
1: No, vull dir, també mental, vull dir que potser no estem preparats per això encara, no?
2: Sí.
1: Ja no dic si hi ha fills...
3: 18 parelles monògames amb la intensitat d'una monogàmia allò de matrimoni...
1: No, hi ha temps.
0: Atenció, pregunta. La vida ens va del canto d'un duro? Mira que feia anys que no sentia aquesta expressió, i és tan important en el text, en Cancún, i a mi em va fer molta gràcia.
1: Clar, ara s'hauria de dir el canto d'un euro, no? Però això no...
0: Ara, és veritat.
2: Clar, que som un poc viejuna.
3: Com és això? La vida ens va, no?
2: Veus, clar. Del canto d'un duro. Ella no l'entén.
0: És d'una altra generació.
3: No tinc ni idea.
0: Sí, és allò que llences a l'aire, no? I pot caure...
1: Un duro era una moneda, una
3: pesseta.
2: Sí, però és a dir, tu tires una moneda a l'aire i pot ser que et surti... un costat o l'altre, que abans es feia cara o creu.
0: Clar,
2: que era com, no sé què, on anem, aquí o allà, cara o creu, tires la moneda, i realment ve del canto d'un duro, en el sentit, o d'un euro, ara, o de 20 cèntims, depèn de cap on caigui, no?
1: I també, de la sensació d'un pèl, eh? Vull dir, és una cosa, ens ve d'aquí, del canto d'un duro, un pèl.
2: Jo crec més amb el destí que, que en el canto d'un duro. Clar, jo crec que al final les coses sí que passen per alguna cosa. Jo soy medemiana.
0: Total, si el destí...
2: Sí. El destí, més que el destí, sí que crec que la vida ens posa sempre les coses al davant que necessitem per evolucionar. A vegades les veiem, a vegades no les veiem, a vegades les veiem i no les volem veure, però la vida és, per mi és molt intel·ligent, molt més que nosaltres, òbviament, i ens posa les coses que necessitem.
0: Clar.
2: Llavors sí que pots... algú a l'azar, però que si ha de ser, serà, i si no ha de ser, no serà.
0: Ja, però hi ha sempre aquesta cosa, no? Com aquesta anècdota, aquesta nimiesa, no?, de l'obra. I clar, jo, després de veure-ho, reflexionava. A nivell laboral, per exemple, si jo no m'hagués apuntat a l'extraescolar de ràdio fa 40 anys al col·le, segurament no estaria aquí.
1: Bueno, no se sap.
0: Això és així.
1: No se sap.
0: Però no ho sé, tampoc.
2: No se sap.
0: Però, home, hi ha molta relació, molta vinculació,
1: no? Sí, no, clar.
2: Jo, si no hagués fet Poblenou, o si no hagués anat amb la meva amiga després d'un entrenament de bàsquet amb una agència de models, no hagués començat a treballar. Però jo crec...
0: Superjove, no?
2: Amb 13. Però jo crec...
1: Estàs igual, estàs igual.
2: Que l'estómac, em va portar a fer allò. No crec tant en l'atzar amb aquestes coses. Trobo que hi ha com una força...

0: Sí, el que passa que hem de donar-nos l'espai per sentir-nos.
1: Som massa
0: escèptic. Jo no estic haciendo Cancún perquè sí, saps? Jo vaig fer Burundang a l'Olivares i, hòstia, m'encanta treballar amb ell, em va semblar un company espectacular. Vaig anar a veure Cancún, em va agradar Cancún quan ho feia l'Agnès, els vaig portar a la ràdio i fer una entrevista, i Teatre Gaudí em va semblar també un teatre molt pro, que està fent una programació molt guapa. Jo vaig dir a la Gemma i a l'Anna, ei, si algun dia necessiteu alguna cosa, jo estic aquí. I em van dir, escolta, Cancún, vols fer una substitució de l'Agnès? Vaig dir, hòstia, està el David, que jo ja vaig dir, hòstia, quin company més guai.
2: Tot s'alinea.
0: Tot s'alinea, sí. Si realment tu estàs atent a les senyals, no? I jo, si hagués fet Burundang amb el David i no hagués prestat atenció a lo bon actor que és, lo bon company que és...
1: Però
0: és veritat.
1: M'estàs ruboritzant.
0: Però és que és veritat, saps? Vull dir, o jo no hagués anat a veure el Teatre Gaudí, hagués dit, hòstia, admiro aquesta gent i com ho fa. Pues potser m'haguessin dit, vols fer la substitució? Ai, quina mandra, no?
3: Deixa'm tornar-li la pilota. Vinga. Una miqueta. No,
0: ja m'has dit que estic molt guapa, gràcies.
2: No sé, que estàs igual que els 13, imagina't.
3: No, però quan la Gemma Dosedes em va trucar per dir, tornem a fer la segona temporada, 3 setmanes aquest cop, i l'Agnès no pot fer-ho per qüestions laborals...
0: Vas ser tu?
3: No, vaig ser jo. Ella em va trucar per dir-me qui seria la substituta. I al dir-me Cristina Brondo vaig...
2: Vas respirar. Quina va ser la teva extraescolar? És a dir, per què et vas fer actor tu, David Olivares?
3: Jo, és que extraescolar, jo des dels 9 anys que vull ser actor. Jo vaig anar
0: des dels 9 anys? Sí, mira, com el meu fill.
3: Sempre ho explico. Vaig anar al cinema amb els meus pares a veure Indiana Jones en busca de l'arca perdida, el cinema Urgell, que ja no queda res d'allò, i vaig veure allò i vaig dir, jo vull fer això. O sigui, vull estar darrere d'això, vull actuar aquí, vull fer coses, això m'agrada molt. I a partir d'aquí vaig començar a fer una mica d'acrobàcia, clown, pallassos, teatre, i ara encara em queda post-cinema, no?
4: Home, deu tenir alguna cosa com de que et persegueix una bola gegant al fer teatre, no?
2: Sí. Com la de l'Arca Perdida.
3: Sí, i per tant sempre he tingut... que això és una cosa que les generacions d'ara, a vegades, la vocació es té o no es té, no passa res, si no es té, ja es trobarà, però que a vegades, vull dir, per les meves filles també, què voleu ser de grans? Que és una pregunta també que dius, jo què sé que seré de gran, perquè ara soc jardiner, després seré bomber i després no sé saber. Però què t'agrada, cap on vas? N'hi ha que ho tenen molt clar, i no parlo de coses artístiques, perquè si vols portar un avió, un Boeing 747, ho has de tenir molt clar, també, des de... suposo que no et ve FP. Mira, estava fent Mecano, i de sobte vaig dir, coi, mira, com que se'm dona bé el Call of Duty, jo què sé, no? Vull dir, però bueno, vés a saber. I sempre he volgut ser actor, per tant.
2: I les teves nenes van ser?
0: Bueno, sí, jo tinc els dos a Eòlia, saps? Estan fent comèdia musical, els encanta, jo des de petits, clar, els he portat sempre als teatres i als rodatges i a tot, i ho tenen molt normalitzat i els hi flipa. I el Gael, bueno, el Gael s'actua encima, o sigui, és molt heavy, i la Valentina també, i jo encantada de la vida, perquè independentment del que facin quan siguin grans, el teatre és expressió, és comunicació, és tenir l'instrument afinat, és estar connectat, i em sembla una extraescolar ideal per tots els nens i nenes, realment.
2: Anem acabant.

0: no et pots no moure. Clar. Sense que aquesta cançó de Maluma, sisplau, que ens poseu favor. Al final.
1: Bueno, de fet, a Cancún acabem ja amb els aplaudiments, entre el bon rotllo i tot, ja estamos ahí sueltitos, ja bailando.
0: Bé, la pebrotera, no pots marxar.
2: Ah,
0: no pots marxar.
2: És real,
1: home,
2: és real.
0: És allò que dèiem del Teatre Gaudí, que és petit real. I ho veus tot, i ho veus això... molt a prop.
2: M'agrada molt que treguis
0: dic
2: el
0: tema. Dic jo, serà postís?
2: No.
0: Serà real?
3: No sé de què esteu
0: serà
3: parlant.
0: Serà natural?
2: T'he de dir que és una escena collonuda. Però...
0: Tio, però és que dius, uau!
1: No, una escena de collons, una escena sí. De collons.
2: A veure, aquí està, jo crec que està molt ben. L'autor, en Jordi Galzeran, en aquesta escena, el que fa és... que el personatge que jo interpreto, un Pau, surti nu, surti mec, surti conill. Perquè,
0: Originalment havia de sortir despullat.
2: Despullat, perquè li pregunta a la seva dona, escolta, on has posat això, on has posat allò,
1: com
2: matrimoni, una quotidianitat de matrimoni de parella. Què passa? Que jo no és per no ir, però el Teatre Gaudí és tan petit, és tan aproper, és tan això que
1: el que vèiem abans, doncs imagina't.
2: Sí, no, però que a vegades pots provocar també en el públic

0: la
1: incomoditat,
0: que desconnecti, clar, no? Ja, vull dir, a part de que jo pugui sentir més còmode o menys còmode.
1: Però tu estàs bé amb el teu cos?
0: Sí, no? No, jo sí, jo sí. El que passa...
2: Màxim, quina pregunta.
0: Sí, el que passa que...
1: És una pregunta de conya, home.
0: Sí, el que passa que la solució que vam trobar és... clar, jo m'abono tot, eh? És de tenir doncs, una encetada, no? Una encetada pels banyadors.
3: A la ingle.
0: A l'engonal.
3: Sí, llavors,
0: clar, jo surto i li ensenyo a la meva dona, no hauria d'ensenyar-li tampoc la bosseta del te. Però jo sóc un bruto i mira, el trec, però vull dir que podria fer-li així i mira que... I llavors, perquè el que provoca el que ha de provocar l'escena és que ella s'espanti, que ella sigui una cosa que no...
3: No, aixecar-se així.
0: Aixecar-se així.
3: Clar, mare meva.
0: I jo crec que amb això...
3: Crec que
0: la solució que vam trobar i que va trobar la Susana Gratxana és més xula.
3: És un dels moments icònics de l'obra, ja us ho dic.
0: Que sortir despullat.
2: Uns collons de susto, m'encanta.
0: Sí.
1: Doncs mireu si n'hi ha de motius per anar fins al Teatre Gaudí. Fins al 16 d'agost teniu Cancún amb la Cristina, en David i tot l'equip dirigits per la Gratxana. Una altra comèdia d'en Jordi Galceran que es va estrenar, jo no ho recordava.
0: 2011, no crec, no?
1: Abans. Ho tenia per aquí, 2008, em sembla.
0: 2008?
1: Fa 18 anys.
0: Fa 18 anys.
2: Pues més o menys quan la Katy Perry encara feia bones cançons.
1: Exacte, per aquella època. Doncs moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, i us esperem a Cancún, al Teatre Gaudí, de dijous a diumenge, a les 8 i mitja, els diumenges a les 6, o sigui, sí. Planazo per l'estiu.
0: I seguiu així, perquè m'agrada molt que per vosaltres tot sigui comèdia.
1: Una abraçada. Fins ara.

Tot és comèdia. El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.

0: Aquí seguim en directe a la cadena Ser i Ser Catalunya, fent totes comèdia, 2 quarts i 2 minuts de dues, i era de broma aquella pregunta que he fet sobre el cos,
1: ah,
0: que t'has
1: no.
0: posat, mare meva.
2: Ui, quin correcte!
1: Jo, fins que no em donis l'Alfonsito, el meu entrepà preferit...
0: Tu m'hi has tot un dia, eh? Però esperem que faci una miqueta menys de calor, no? Perquè, mira,
1: no, si passa la directa, el passeig de Badalona, gent de Badalona, sortiu de casa.
0: Molt bé.
1: Seguiu amb la ràdio.
0: A veure, no sé si catalogar això de fenomen dels concerts filmats, però és veritat que cada vegada en veiem més a les sales.
1: Doncs sí, i tant, perquè nosaltres ens pensem que aquest agost és el mes de l'Odissea, de Spider-Man, però és el mes de...
0: I de la Patrulla Canina, no te'ls perdis.
1: Ah.
0: Quants pares portaran a la mainada a veure la Patrulla Canina?
1: Ah, doncs no tenia controlat aquest altre fenomen.
0: Estan enganxadíssims els petits.
1: Però no, aquest és el mes dels concerts gravats per cine. Aviam, el dia 12 s'estrena Cat's Eye, Wild Hearts. El 26, Ghost, Too Big to Rig. I el dia 2 de setembre, la nostra pel·lícula preferida i més esperada de l'estiu, que és Katy Perry, de Lifetime
0: Tour.
1: Només
0: em sona Katy Perry dels que has dit.
1: Sí.
3: ¿T'olvidaste de mí?
4: Soy Katy Perry. Bienvenidos al programa Lifetime. Esta es la parte de mí que nunca podrán quitarme.
0: Crida molt.
1: Què és això?
0: Crida molt, i a més el tràiler l'han doblat, que no ho entenc.
1: Jo el tràiler te'l vaig passar en anglès, Màxim.
0: No, estava doblat.
3: Ah!
0: Sí, tràiler oficial de... què és això? De Lifetime Tour.
1: Sí, cap semblança amb el Eras Tour de la Taylor Swift és casual. La pregunta de si t'has oblidat de mi és bastant pertinent, perquè de la Katy Perry ens n'hem oblidat bastant en general, però ja deixo de ficar-me amb ella. Enguany he perdut el compte de les pel·lícules concert que s'han estrenat, perquè n'hi han hagut moltíssimes. Al maig en vam tenir dos, per exemple, vam tenir la d'Iron Maiden, vam tenir la de la Billie Eilish, fet en 3D amb el James Cameron, que fa les pel·lis d'Avatar i també fa pel·lis concerts amb la Billie Eilish. Vam tenir els dos concerts gravats de BTS, vam tenir el documental
0: el
1: de BTS.
0: Els de Corea del Sud que tenien, els del K-pop.
1: Exacte, el grup de K-pop més important del món, i per tant, realment ens en trobem moltíssimes cada any d'aquestes pel·lícules concert. Let's do it one more time.
0: I love you. I really do. Bé, la pregunta que ens podem fer és si la gent va veure aquestes pel·lis, si funcionen comercialment.
1: Funcionen, i funcionen molt bé. Ara sentíem el tràiler de This Is It, la pel·lícula concert gravada de Michael Jackson del 2009. Ojut.
0: Abans de morir, eh?
1: Abans de morir. Aquesta i l'Eras Tour de la Taylor Swift, que són els dos grans èxits del gènere, van fer igual de recaptació que el Joker de Todd Phillips, que són uns 260 milions de dòlars. És molta pasta.
0: Carai.
1: Habitualment depèn de la mida de l'artista, és a dir, artistes amb menys seguidors faran menys diners, no? Per què? Doncs perquè aquestes són pel·lícules fetes pels grups de fans que ja coneixen a l'artista. Tu no vas a veure la pel·lícula de Billie Eilish, el concert de Billie Eilish, si no ets fan ja de Billie Eilish. Què passa? Que com que es programen en tan poques sales i en format tants prèmiums, és a dir, com que es passen només a IMAX, que les entrades són més cares, doncs sempre tens la sala plena i fent molt de recaptació. És una bona estratègia, no? Seleccionar molt bé on vas. Evidentment, després de la segona setmana en cartellera, aquestes pel·lícules no les veu ni el Tato. Per què? Perquè els fans hi van el primer dia, ploren molt i no tornen mai més.
0: Per tant, són pel·lis de nínxol.
1: Són pel·lis de nínxol, completament.
0: O sigui, la meva mare no anirà a veure la de Katy Perry, no? Si no l'ha escoltada mai, o no sap qui és.
1: Bueno,
0: o potser sí, arrossegada per... no sé, alguna...
1: La neta o...
0: Bueno, nets no en tenim, però no sé si... Algú jove de la família.
1: La cosina segona que sigui superfan de la Katy Perry.
0: Exacte.
1: Raons per veure aquestes pel·lícules, perquè n'hi ha, eh? Per exemple, costen menys diners que anar a un concert, que això em sembla que és fonamental.
0: Ostres, i tant!
1: Es poden veure cines de tot arreu. Si tu vius al que ara s'anomena el territori, pots veure la pel·lícula de la Billie Eilish sense haver-te de desplaçar a París o a Luxemburg. Per l'experiència col·lectiva, naturalment, els grups de fans s'organitzen per anar a fer excursions en grup a veure aquestes pel·lícules, i perquè, evidentment, tens bona visibilitat, perquè si jo després de veure la quantitat de telèfons i els quilòmetres que hi ha entre mi i l'escenari anant a qualsevol concert mitjanet, jo prefereixo veure-ho bé en una sala de cine.
0: Bueno, és que sempre ho dic, al final, si vas a l'Olímpic i no tens un, o no t'atreveixes a estar allà davant com un superfan, al final el que mires és una gran pantalla i una realització televisiva.
1: I moltes pantalles petites, perquè és que sí, la gent està com boja gravant els concerts.
3: This has been the most extraordinary experience of my entire life.
0: I aquest públic també és actor, també és protagonista de la pel·lícula.
1: Clar,
0: no sé si involuntàriament, segurament. Però
1: l'experiència d'anar a veure una pel·lícula a concert és la següent, així, com a gran estrena. Posem l'estàndard d'or, amb l'Eras Tour, per exemple, l'Eras Tour de la Taylor Swift. La sala s'omple com uns 25 minuts abans de començar la pel·lícula. El públic va vestit, evidentment, com si anés a un concert. Abans i després de la pel·lícula, els fans es troben, s'intercanvien les polseres de l'amistat, per exemple, o altres ítems de merchandatge exclusiu i generat per fans. Es ven molt de merchandatge, també. Per exemple, a l'Eras Tour, les crispetes anaven de $10 a Estats Units fins als $19.89, que els fans de Taylor Swift ja sabran per què és això. Màxim?
0: Perquè no,
1: per
0: no
1: l'àlbum de 1989.
0: Ah, però si jo no sóc fan de la Taylor.
1: Jo que sí,
0: no m'agrada gaire.
1: Però de fet és que el públic...
0: No, però clar, és això, o sigui, aquí hi ha caler, vull dir, a més caler, a més de l'entrada hi ha...
1: El que tu vulguis comprar, exclusiu, sí, sí.
0: O sigui, aquestes crispetes devien anar, doncs,
1: amb un pot...
0: Amb el logotip oficial o la imatge d'ella,
1: amb la imatge,
0: no?,
1: de la Taylor. Jo, evidentment, tenia, quan era fan de Crepúsculo, tenia 3 còpies del llibre de Crepúsculo, una amb una tapa diferent, vull dir que amb una en tenia prou, i no, jo no tinc 6 ulls per llegir Crepúsculo a la vegada.
0: Molt bé. Això és molt, molt important el que ens explicaràs ara, que són les normes.
1: Normes, per veure una pel·lícula concert, perquè clar, tu vas a un concert i cantes, però tu al cine no cantes, no, teòricament?
0: No.
1: Doncs hi ha determinades cadenes de cine als Estats Units que han fet normes per anar a veure aquestes pel·lícules. Per exemple, es pot cantar i ballar. De fet, s'anima el públic a fer soroll dins allò raonable. Be noisy. No es pot robar l'espectacle, estil de show, que diu. Doncs, per exemple, ballar sobre les butaques, no. Agitar el seient del veí així com d'emoció, tampoc. Parlar molt fort, tampoc. Et pots fer selfies, però no giris el mòbil a la pantalla, no gravis la pantalla, perquè és una pel·lícula igualment.
0: Això sí que no trobo pas. O sigui, el telèfon a dintre del cine. Ja...
1: Bueno...
0: Són dèries meves.
1: Gravar-te tu cantant en un concert em sembla la cosa més absurda del planeta i no para de veure el meu Instagram amb amigues que, si és el seu contingut preferit, són elles mateixes, vaja. Perdó. Et pots endur els continguts, evidentment, els pots a crispetes a casa, però no pots robar els pòsters, això és important que ho marquin a les webs. No robis els pòsters de les cartelleries, perquè si no els cines es queden sense res per anunciar. Pots anar al lavabo, evidentment. Recordem la pel·lícula de la Beyoncé de Renaissance, que era un concert gravat, també durava 3 hores. I això entra...
0: O sigui, pots abandonar a la sala quan vulguis
1: i tornar a entrar. Sense problema. Evidentment, els passis de la Taylor Swift no tenen res a veure amb els passis que segurament tindrà la Katy Perry, a qui ningú espera ja en general.
0: Sí, diguem que no ha tingut massa bona rebuda l'últim que ha fet, no?
1: Jo diria indiferència glacial.
0: Em podries dir el títol de l'última cançó? Sí, perquè l'has buscat expressament per la...
1: Expressament es diu Watch It Burn i sona a cançó pop estàndard sense cap mena de personalitat.
0: El que sonarà ara no és la Katy?
1: No.

0: És fantasia de Disney.
1: Sí, és una fantasia també. Clar, és que habitualment associem les pel·lícules concert amb les adolescents. Les adolescents, és a dir, adolescents dones. I les tillem una mica d'idiotes pensant-nos que van a una sala de cine i criar una pantalla quan podrien estar a casa seva. Però bueno, perdona'm, tu vas a un concert, et gastes... Quan costa una entrada a un concert de Bad Bunny ara?
0: Top d'aquests. Jo què sé, són tan fluctuants, però jo què sé, 100 euros mínim, no?
1: Algú que és capaç de no gastar-se 100 euros en anar a un concert i passant-s'ho malament totes les hores prèvies, durant i el després, i generar la mateixa energia que en un concert de Bad Bunny en directe en una sala de cine, a mi em sembla que és una persona privilegiada. Ja ho he dit tot. A més que s'associa amb les adolescents, però sentia en Fantasia, que és la primera pel·lícula concert, i Fantasia jo no ho associo amb una teenager, vull dir, recordem, Fantasia es va girar com a un concert, com un plus, no? Una experiència plus, el concert de l'Orquestra de Filadèlfia amb el Leopold Stokowski.
0: Això no ho sabia, o no ho recordava.
1: Vull dir, és el que és una pel·lícula concert. Als 60 més es van posar de moda les pel·lis concert i ja realment hi ha perles que no diries mai que són cosa de noies adolescents.
0: Com ara?
1: No? Doncs mira, per exemple, tens arrel de la Beatlemania tens Hard Day's Night, que no és ben bé una pel·lícula concert, no? Però ja als 60 tens els Rolling Stones, Jimi Hendrix tenen pel·lícules concerts. Als 70 el Martin Scorsese, molt jove, fa una pel·lícula sobre Woodstock, 3 dies, es diu Woodstock, de l'any 70, exactament. A 70 també hi ha Give Me Shelter dels Rolling Stones, un altre cop Pink Floyd del 72, tens el Stop Making Sense, que és com un clàssic sobre els Talking Heads, que és boníssima,
0: és
1: la pel·lícula.
0: Sí,
1: exacte. Madonna, Truth Order, als 90. És com tens tota la història de la música gravada en grans concerts que val la pena recuperar.
0: I acabem amb una recomanació, una boníssima... Però aquest és que és espectacular, aquest.
1: Tu l'has vist?
0: L'he vist.
1: Ah!
0: L'he vist i m'he emocionat i he suat com suen ells.
1: Molt bé.
0: Sí, és un concert filmat que podeu veure en plataformes, vull dir que no us heu de traslladar als cines.
1: Aplaudim amb les orelles.
0: I amb els peus. Tot el que tingueu, home.
1: Tot.
0: I perdoni vostè, Aretha Franklin, que la trepitgi d'aquesta manera. És Amazing Grace.
1: Sí. Amazing Grace, la història és fascinant. No sé si la coneixies.
0: Sí. Perquè vam parlar aquí a la ràdio quan es va... Perquè això és... La gravació és del 70.
1: La gravació és del 72.
0: La pel·lícula és de fa pocs anys.
1: 2018, no? Efectivament. Clar, la història és... Warner, el segell discogràfic, vol estrenar la pel·lícula per aprofitar l'èxit de l'àlbum d'Amazing Grace, no? Així que el 72 encarreguen a Sidney Pollack, el cineasta, que vagi a un concert que Aretha Franklin farà a l'església del seu poble, així com a paradeta, a la seva gran gira d'Amazing Grace. No? És com si Rosalia tornés a Sant Esteve de Sarrovires.
0: Sant Esteve de Sarrovires.
1: A l'església, evidentment, gent del poble i estrelles com Mick Jagger, evidentment. Graven com unes 20 hores de material amb les millors càmeres, 5 càmeres de 16 mil·límetres, so d'altíssima qualitat, i s'obliden de fer allò que és més important i això que ha fet que la pel·lícula fins ara no s'hagi pogut veure, que és
0: la sincronització.
1: Fer la claqueta, amores, que per això es fan les claquetes, per sincronitzar imatge i so. Què passa? Durant moltíssims anys, fins al 2008, no hi ha la tecnologia necessària per saber què s'està sentint amb les imatges que s'han gravat sense so, per sincronitzar imatge i so,
0: sí,
1: no?
0: De
1: manera
0: sí,
1: que no pots fer una pel·lícula amb allò, amb 5 càmeres i 20 hores d'imatges que no es corresponen amb res. 2008, finalment es té aquesta tecnologia de sincronització, però Aretha Franklin no vol que s'estreni la pel·lícula. La pel·lícula s'ha estrenat sense el seu consentiment, això també s'ha de dir.
0: Ella ja va morir.
1: Un cop va morir,
0: van
1: però...
0: Van ser els hereus.
1: Els hereus, evidentment, que necessitaven treure rèdit de la senyora Aretha. I sí, per això ens arriba ara aquest concert, que és una experiència religiosa en tots els sentits.
0: Sí, sí.
1: Un èxtasi.
0: Escolteu.

0: Bueno, jo m'estaria així tot el dia, però clar... Sí. A les dues vindrà l'hora 14, tenim un convidat esperant. Ara aquí penso, no havíem d'haver fet una secció de pel·lícula sobre l'eclipsi?
1: Ai, buah, quina mandra.
0: Quina mandra.
1: No? És que l'eclipsi em fa una mandra importantíssima. Sé que estic supersoli amb això.
0: I la mandra aquesta que et pregunti, on el veuràs? On el veuràs?
1: Se m'ho han preguntat tantes vegades. Sí. Jo me'n vaig a Espanya, justament, aquesta setmana.
0: Bueno, que també es podrà veure, no? Depèn del...
1: No, és igual, és que m'és tan igual.
0: Quantes vegades t'han preguntat des d'on el veuràs? Josep Maria, Martí Duran, músic, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: L'eclipsi.
2: Bueno, de fet, al poble, a Santes Creus, m'ho han preguntat 200 vegades on es farà el concert, perquè és secret.
0: Sí, perquè tu treballaràs el capvespre de l'eclipsi, eh?
2: Exacte, des del moment que comença el fenomen, des que la lluna comença a trepitjar el sol, allà doncs, començarem el primer acord.
0: És un concert del Festival Jordi Savall, de música antiga, i en Josep Maria Duran és... Martí Duran és un expert, un virtuós de la corda pulsada, se'n diu? Corda pinçada, també, es podria
2: corda
0: dir?
2: Corda pulsada, corda pinçada, sí, corda pinçada. Són instruments de la família del llaüt, es pinçen com la guitarra.
0: Però són més grans.
2: Bueno, no? Hi ha de totes mides, hi ha molt grans, com el concert que farem un instrument que es diu tiorba, que és un instrument de la família dels llaüts.
0: Això què mateix?
2: Mateix 1,85 m.
0: Mira, és més alt que tu, Mariona.
1: Hòstia!
2: 1,85 m, i 1,85 m, i és el petit, eh? Vull dir, ara els fem, per desgràcia, els hem de modificar per poder viatjar, però hi havia instruments que feien 2 m. O 2,20 m. Sí, sí.
0: I
2: es toca com si fos una guitarra. Sí,
1: que semblaria com un arpa, potser, o...
2: No, sembla... És els llaüts dels joglars, que veus així en...
1: Una gran guitarra.
2: Exacte, sí. Allò, però amb un mànec superllarg. Super, superllarg. I és bastant curiós.
0: És com abraçar un tronc, no?
2: Home, és molt poc romàntic. Però, bueno, sí, el tronc és bonic. No, m'agrada la idea de la natura.
0: Jo abraço els arbres.
2: Sí.
0: No, és bonic que... Carrega d'energia.
2: És bonic que a partir d'un arbre es pugui fer un instrument
0: sí.
2: En el qual et puguis expressar. Això és el més bonic. No només contemplar-lo i que ens ajuda no, a la vida, però també, doncs, és amb ell, doncs, creem un altre fenomen de la natura, que és la música.
0: Molt bé. Música que sona així.

0: Doncs, Josep Maria, hem d'assumir que serà un concert a prop de Santes Creus, sí, perquè sí, això és l'únic que sap el públic, que ha d'estar a 6:45 dimecres al pàrquing de Santes Creus,
1: exacte,
0: que des d'allà els traslladaran no sabem on.
1: Exacte, exacte. Això és molt emocionant, no?
0: Sí.
1: Et diuen, el programa és molt a prop, eh? Jo ja hi vaig estar, deu fer un mes, perquè vaig voler anar a veure l'espai per començar ja també a mentalitzar-me i perquè feia molta il·lusió. I res, bus, perquè hi ha d'haver alguna manera per poder anar. Podries anar inclús quasi a peu, però igual tardies per massa estona. Arribaran allà tranquil·lament, els oferiran una copa de cava i res, comencem els preparatius i fins que comenci el concert.
0: Amb l'entrada van les ulleres, això és important,
1: eh? Les ulleres també.
0: Ulleres.
1: Sí, sí, sí.
0: Però jo pensava, el moment exacte, aquells segons, perquè és que
1: sí,
0: tant d'enrenou per uns segons.
1: Sí,
0: però,
1: exacte.
0: Feia un segle que no teníem aquesta experiència.
1: Exacte, varia del lloc, eh? És un, vull dir, el lloc on el fem nosaltres em sembla que dura menys de 2 minuts. O sigui, perquè, clar, és la zona bastant més... O sigui, hi ha llocs més al sud que dura fins a 3 o inclús fins a 4. Allà dura 2, però sí, ha de ser molt exacte.
0: I en aquells 2 minuts què passarà?
1: És sorpresa, també.
0: També és sorpresa.
1: També és sorpresa.
0: Però és una sorpresa musical? O,
1: és una sorpresa
0: o
1: musical.
0: O es farà el silenci? El silenci també forma part de la
1: també
0: música,
1: forma part de la música, i tant. Sí, sí, és un... El que hem pensat, això, gràcies als qui va tindre la idea, que és el festival, el Jordi i el Martí Sant Climent, doncs va fer una cosa especial i serà una cosa molt especial.
0: Molt bé. Fins i tot, ahir, en Jordi Savall, en una entrevista al periòdico, deia que s'havia consultat un astròleg.
1: I tant.
0: Fins i tot per trobar el millor lloc.
1: Crec que era un astrònom.
0: O un astrònom. Jo sempre els he confós, potser que la confusió sigui meva.
2: Els astròlegs són els d'Àries.
1: Exacte, que segurament que també controlen. Segurament que també ho van controlar, això.
0: Astrònom ja ens quadraria més.
1: Sí, sí, està tot calculat, està tot calculat i... Sí, sí, perquè ho hem de fer coincidir.
0: I ara, sobretot el més important, que no hi hagi núvols, eh?
1: Exacte. Diuen que hem mirat totes les prediccions i aquestes coses, i diuen que no n'hi haurà. I si n'hi ha, ai, las, és així.
0: És així,
1: ens
0: la
1: ho passarem
0: vida
1: igualment.

0: els teus concerts la gent no treu el mòbil, no? I es fa selfies? O sí?
1: No.
2: No, per sort no. Oh. Per sort no, perquè a mi... Perquè jo quan faig concerts d'aquest tipus, amb aquest tipus de programa, que és un programa que estic sol allà, m'ho prenc com un diàleg. I un diàleg d'emocions.
0: Amb qui és el diàleg?
2: Amb el públic. Mm-hmm. Sí, perquè crees unes sinergies, crees un clima, una comunicació, i a més és una música que quan la vaig triar, és un projecte vaig treballar durant molts, molts anys fins a dur-lo a terme.
0: I que el nom el diràs tu perquè jo...
2: Atàlgia.
0: Atàlgia. Això és llatí? O
2: això ve del llatí.
0: I què significa?
2: Sí, les àlgies eren els esperits femenins del patiment. I, de fet, aquest nom el vam buscar a través de... Perquè és un disc i un projecte que evoca molt la nostàlgia. Llavors, nostàlgia és una paraula que està formada per nostos i àlgia. I llavors sempre és un patiment, també és una tornada, és una contemplació, són tot això que toco són covers, no, que en diem ara, són covers del
0: barroc,
2: música,
0: no?
2: Del barroc, exacte.
0: Àries d'òperes de Purcell?
2: De Purcell i Handel.
0: I
2: després, per exemple, el primer track que hem escoltat doncs és una composició meva, a mode d'introducció, que evoca el que vindrà després. Llavors és un intent de fer una pràctica... antiga però actual, en el sentit de que jo utilitzo tots els elements i tot el coneixement que tenim d'una música que no sabem mai com ha sonat, perquè només tenim papers allà.
0: Això sempre ho penso, eh?
2: És el millor.
0: Tens la partitura, però clar, no...
2: És el millor, l'especulació. L'especulació i fent ara la imaginació i imaginar-te allò, per mi, és el gran... És la part que em va seduir més d'aquesta música, realment no saber què...
0: D'això que en diem música antiga, no?
2: Exacte, no sabem com sonava. Tenim moltes informacions, llibres d'instruccions. Tenim
0: llibres d'instruccions,
2: sí,
0: i tot?
2: Sí, els tractats eren llibres d'instruccions. Deien, això se fa d'aquesta manera. Llavors, amb la informació del que et diuen que es fa, també tens la informació del que no volien que es fes. Mm-hmm. No? Llavors, a través de tot aquest coneixement, doncs tu t'ho inventes tot. Llavors, és la gràcia d'aquesta... Trobo que part de la gràcia d'aquest món. Doncs és descobrir aquesta música.
1: A mi em flipa, però, com és impossible de replicar realment aquesta música. Vull dir, perquè és que els arbres ara no deuen créixer igual que fa tants segles. Les cordes suposo que s'han de fabricar, o almenys el material ha de ser diferent, perquè al final són coses vives, no? Vull dir, la música és cosa viva.
2: Exacte. Per exemple, un arbre... un llaüt com la tiorba, que és l'instrument que faig servir jo, se'n conserven uns quants d'instruments que no són tocables perquè són molt fàgils.
0: El més antic de quin segle és?
2: Llaüt més antic que es conserva no t'ho sabria dir. Perquè el llaüt és una família molt gran i jo sóc especialista. El de la tiorba, per exemple, són instruments de... se'n conserva algun de principis del segle XVII. O sigui, 1600 i escaig. I clar, en arbres, que tu ara aquest instrument, si el poguessis encordar, sonaria diferent a com sonava llavors. Perquè clar, porta 400 anys de cristal·lització. Aquella fusta no és la mateixa.
0: Fascinant, eh?
1: Sí, és total.
2: Ara, per exemple, l'any passat em va fer una guitarra, un amic meu, un constructor de guitarres històriques que viu a la Fatarella, el Joan Pallissa, i ell va fer servir una fusta de la tapa de Romanillos, que era un gran constructor de guitarres del segle XX, que li va comprar a l'estoc quan va morir. I era Pia Bet, que havia estat tallat i preparat per fer una taula harmònica l'any 1971.
0: Mm. Clar. Sí, sí. Ahir ens acompanyava una saxofonista, la Irene Reig, i ella té un saxo, clar, és més d'ara, no? Però és dels anys 60. Clar, i parlàvem sobre la traçabilitat de l'instrument, no? De les històries al darrere. Això també hi ha hagut molta literatura, s'han escrit novel·les, sí. En Cabré, no? Magnífics llibres. No sé si penses tu també en això, en la transmissió, no? En aquest...
2: I penso molt sovint, i més quan tens l'oportunitat de tocar instruments originals. Jo fa uns quants anys vaig fer un altre projecte discogràfic, més curt, és un disc de mitja hora, amb dues guitarres originals del segle XIX, de principis del segle XIX, i és una altra dimensió.
0: Yeah. O sigui, senties alguna presència?
2: No, presència no. El que sentia és Clar, és que jo presències, no sé per què, però no és una cosa que acostumo a sentir.
0: No creus en fantasmes, tu?
2: No, no ho sé, perquè no ho sé, però sí que vaig notar unes qualitats que no havia notat mai amb altres instruments i va despertar en mi una experiència molt interessant, molt emocionant.
0: Pujat la música perquè hem d'anar marxant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Així no ens diràs on vas a tocar el dimecres?
2: Al Festival Jordi Savall de Santes Creus, just al costat de Santes Creus.
0: Molt bé.
2: Això, i res, que la gent no s'oblida d'anar a 2:15, està tot venut. Des del segon dia es va vendre tot.
0: Sí, sí.
2: O sigui que jo agraeixo moltíssim que em donessin l'oportunitat de fer un concert a una persona de la zona, un concert tan important, sent d'aquí, donen valor a la gent del territori.
0: Sent d'aquí és Vilafranca, eh? Molt bé. Un últim dubte. Portaràs la camisa de la mama?
2: Ah, no portaré la camisa de la mama, portaré una altra.
0: Explica perquè... això, res, en 30 segons que tenim.
2: Sí, la meva mare, que era modista, em va fer una camisa fa, doncs, 25 anys de concert. I vaig dir, mare, vull una camisa com la del Paco de Lucía.
0: De seda, eh?
2: De seda,
1: ai, exacte. Ai, m'encanta.
0: I la guardes allò com
2: la
0: a panyo noro, que en diuen,
2: tresor,
0: eh? Exacte. Molt bé. Doncs Josep Maria Martí Duran, un dels mestres de la corda pulsada o pinçada, de Tiorbas i companyia, gràcies i molt bon concert dimecres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Mariona Borrull, ens veiem aviat, eh?
1: Entrepà. Sí.
0: Bones vacances.
1: Gràcies.
0: Bon viatge. Al control, David Moreno, us deixem amb l'hora 14 de Gemma Alegrí. I tornem amb més Tot és comèdia el cap de setmana vinent. Adeu.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni, Miqui Núñez, Buhos i l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
5: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
6: És realment tan insòlit veure un eclipsi? Doncs, de fet, cada 18 mesos es produeix un eclipsi solar total en algun punt del planeta. El que és realment excepcional és que torni a creuar un mateix lloc. Pot arribar a trigar entre 300 i 400 anys a repetir-se. A Catalunya no podrem tornar a veure un eclipsi solar total fins a l'any 2180. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
7: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Almudena Lopesino.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El primer punto de atención está en Huelva. El incendio declarado en el municipio de Niebla ha quemado más de 4.000 hectáreas y mantiene fuera de sus casas a cerca de 470 personas. Son más de 500 efectivos los que están tratando de contener las llamas y aunque la evolución es más favorable que en las últimas horas, la Junta de Andalucía ha pedido extremar las precauciones porque la situación aún es complicada. Última hora, Enrique Carneado.
2: Se pide precaución ya que sigue activado el nivel operativo 2 de emergencias por el incendio que aún más acotado que ayer sigue activo, con 500 efectivos en tierra y 26 medios aéreos para tratar de estabilizarlo. Continúan desalojadas 467 personas de manera preventiva a las que atienden en el Teatro Municipal de Zalamea La Real. La previsión para las próximas horas es positiva. Antonio Sanz, consejero de Emergencias.
3: Que nos permita avanzar en lo que es consolidar este incendio y, lógicamente, evitar riesgo de que siga creciendo.
2: Tanto la ministra de Transición Ecológica como el propio consejero de Emergencias han puesto en valor el trabajo conjunto de todas las administraciones y operativos para lograr controlar cuanto antes el fuego.
1: A las 2:30 estaremos también en Castellón, donde preocupa la evolución del incendio de Tírig, que mantiene una población confinada allí. Los otros dos fuegos que afectan al norte de la provincia han quedado estabilizados. Juan Carlos Valderrama es conseller de Emergencias de la Comunidad Valenciana.
4: Respecto a la superficie afectada por el incendio de Tírig, estamos hablando aproximadamente 395 hectáreas y unos 15 kilómetros de perímetro del incendio forestal. Los medios que van a actuar en el día de hoy, estamos hablando de 19 medios aéreos, de más de 300 efectivos.
1: Pues con esta situación, ¿qué tiempo nos espera para las próximas horas? Nuria Seró, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Después de una mañana muy tranquila, tenemos por delante una tarde marcada por las tormentas en el este peninsular. Mucha precaución, tanto en Aragón, Comunidad Foral de Navarra, como también en el sur, región de Murcia, Andalucía, Castilla, La Mancha. Los chaparrones pueden ser muy intensos y las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y también por rachas muy fuertes de viento. Una jornada que también es cálida, está activado el aviso naranja por altas temperaturas, tanto en Mallorca, en Empordà, en el Valle del Ebro, como también en la campiña cordobesa. Mañana siguen las altas temperaturas y también los chaparrones de tarde, que serán muy intensos, más que hoy, especialmente en el este peninsular.
1: Pues a 3 días del eclipse total de sol, el riesgo de que se produzcan incendios es extremo. A 12:30 hablaremos con Hugo Morán, es secretario de Estado de Medio Ambiente, que nos explicará en qué zonas hay mayor riesgo y, por tanto, debemos tener más precaución. En Ceuta son ya 6 las denuncias por agresiones sexuales a menores que llegaron solas a la ciudad autónoma la pasada semana. Esta tarde, las asociaciones culturales y vecinales saldrán a la calle para reclamar más medios al gobierno. La ministra y vicepresidenta Sara Agesen ha defendido hoy la gestión del Ejecutivo en esta crisis.
6: Lo que los ciudadanos y ciudadanas, los españoles, esperan de nosotros es trabajar de forma coordinada, de forma unida ante esa adversidad y, desde luego, no generar más ruido. 4 ministros van a ir al Congreso a dar todo detalle de lo acontecido en Ceuta y por lo tanto yo creo que tenemos que aprovechar ese momento donde se podrán hacer todas las preguntas que sean necesarias.
1: Son palabras de Agesen en Niebla, en Huelva, donde ha visitado la zona de los incendios y ha reclamado un pacto de Estado contra el cambio climático.
0: Hora 14, Almudena Lopesino.
1: En la redacción de informativos, precisamente hoy se cumple un año del fuego que quemó el paraje natural de Las Médulas en el Bierzo.
7: Pues que seguimos abandonados de todos aquí. Esto es un desastre.
8: Abandono.
9: Estamos abandonados totalmente. Aquí no viene nadie, ni vino nadie.
10: De segunda no, de última.
1: A las 2:30 les contaremos cómo está la zona y sobre todo cómo están los afectados 12 meses después de este incendio. Y hay otras noticias de las que estamos muy pendientes. Adrián del Pozo, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Israel acaba de rechazar el plan de 15 puntos que Donald Trump propuso para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza. Ha dicho Netanyahu que no abandonarán la franja hasta que Hamas se desarme. En España, en Tauste, en Zaragoza, la policía local ha hallado muerto a puñaladas al exsecretario general de los ganaderos de Aragón, Javier Sánchez, y a su mujer en el interior de su domicilio. No se descarta ninguna hipótesis. Y en Altea, 27 personas han resultado heridas esta madrugada durante un espectáculo de fuegos artificiales.
12: Igual verlo tan cerca no era tan buena idea.
11: No hay heridos graves, pero sí un hospitalizado.
1: Y nos quedan los titulares del deporte. Cristina Soto, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? A punto de arrancar la segunda parte en Seúl del amistoso entre el Atlético de Madrid y el Manchester City, con ventaja rojiblanca gracias a un gol del canterano Jorge Domínguez. En polideportivo, en MotoGP, en marcha la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña, con Jorge Martín saliendo desde la pole. Y en tenis, en Montreal, Rafa Jodar ya está en cuartos, donde le espera el francés Arthur Fils. Y Dani Mérida disputa esta tarde sus primeros octavos de final de un Master 1000 frente a Grexpo.
1: Pues con Alicia Fernández y Martín Campos en el control técnico, Lorena Carramolino y Adrián del Pozo en la producción, empieza Hora 14. Son las 2 y 5, la 1 y 5 en Canarias. Seguimos.
10: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
13: Bona tarda. El canvi climàtic ja obliga els bombers a canviar la manera de treballar.
14: És un terreny molt complicat, on hi ha molta matèria orgànica, on normalment aquesta època de l'any està més humida, i ha estat tan sec que tota la vegetació i tot el sòl orgànic que té és molt difícil que s'apagui.
13: Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes provoquen incendis d'alta muntanya també a l'estiu, un fenomen poc freqüent fins ara. L'últim fa només una setmana a Sanet, a l'Alta Ribagorça. Davant d'aquest escenari, els bombers han hagut de repensar les estratègies per apagar focs. Avui, que el Meteocat ha més avisos per calor extrema en 11 comarques. L'eclipsi solar del proper dimecres desborda els municipis rurals.
15: Si en un moment donat veiem que, doncs, que Prades està col·lapsat, doncs és evident, doncs, que amb l'ajuda d'Interior i Mossos, doncs, es farà el que s'hagi de fer. És el punt que a mi em fa patir més, perquè quan neva a Prades, bueno, que hi ha greus problemes per les carreteres, perquè tothom vol pujar a Prades a veure la neu.
13: Alcaldes i alcaldesses demanen prudència i antelació a tothom qui vulgui acostar-se fins als seus municipis per veure l'eclipsi. Avui és el segon dia de controls a l'aeroport del Prat. El govern espanyol els intensifica a partir d'avui als passatgers provinents d'Itàlia. El govern de la ultradretana Giorgia Meloni ja els ha titllat d'inacceptables. Dels esports, el Barça pendent de Ferran Torres, Marc Casador i Rooney Bardaggi després del triangular a Itàlia. Ho podem fer millor, ha assegurat aquesta nit l'entrenador blaugrana Hansi Flick.
16: Was a good match also against Nottingham, Udinese, the same. They have both strong teams and
13: avui que el món del futbol plora la mort del pare de Leo Messi. Aquests són els titulars d'aquest diumenge. De seguida els ampliem amb en David Moreno al control. Escolteu l'Hora 14.
10: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Lagrí.
13: Els bombers canvien la manera de treballar obligats pel canvi climàtic. Les onades de calor i la poca pluja de les últimes setmanes fan que els incendis d'alta muntanya siguin cada vegada més freqüents també durant l'estiu. Pau Puig, bona tarda.
17: Hola, Gemma, bona tarda.
13: Fins ara els incendis d'alta muntanya es concentraven principalment durant els mesos d'hivern, però el canvi climàtic està alterant aquest patró. L'últim exemple és l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que va cremar més de 100 hectàrees i es va mantenir actiu durant una setmana.
17: Sí, l'incendi de Sanet ha obert a segons expliquen els bombers, la caixa d'incendis d'alta intensitat al Pirineu. En declaracions a SER Catalunya, el sotinspector del Graf, Aniol Resclosa, assenyala el canvi en les condicions climàtiques com la principal explicació d'aquest fenomen.
18: El primer cop que hem de gestionar un incendi que durant dies doncs, no podem posar gent a treballar-hi, degut a que a les hores centrals dels dies, amb l'entrada de tempestes i amb una atmosfera inestable, i fa que es pugui produir un pirocúmul, i això que fa que accelerar la velocitat de l'incendi amb longituds de flama molt altes, cremant les capçades de tot de l'arbrat i amb una zona doncs, de difícil accés.
17: Per aquest motiu, els bombers han hagut de canviar la manera de treballar i també repensar l'estratègia a l'hora d'apagar aquest tipus d'incendis.
18: No anem a treballar l'incendi directament, sinó anem a aguantar-lo d'alguna manera amb mitjans aeris i que quedi una mica doncs, confinat en aquests barrancs laterals o a les parts altes de la muntanya, on tenim roquissars, on el foc és difícil de passar.
17: L'incendi de Sanet ha cremat 109 hectàrees, que tot i que poden semblar poques, són més que totes les que han cremat en els últims 15 estius.
13: En aquest context, el Meteocat ha més avisos per calor extrema en 11 comarques avui del litoral català, entre les quals el Barcelonès i l'Alt i el Baix Empordà. Davant d'aquestes previsions, avui avancem la previsió del temps. Núria Seró, on ha de fer més calor aquesta tarda?
19: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures més altes de Catalunya es registraran a l'Empordà. De fet, aquí està activat la vista taronja per calor. Temperatures molt altes, fregant els 40 graus. A Ponent, les temperatures no seran tan altes. Tot i això, seguirem parlant de calor, amb unes màximes al voltant dels 38. I atenció a la costa, tant a la costa central com també a la costa Brava, on les temperatures podran estar al voltant dels 35 graus. I és que aquí està l'avís groc per altes temperatures.
13: I a la resta de Catalunya?
19: A la resta també tindrem calor, però no tan intensa. De fet, també haurem de parlar de tempestes. Avui, sobretot, quedaran concentrades al Pirineu, puntualment poden ser fortes. Inclús algun núvol d'evolució podrem observar també al massís dels Ports. Tenim alguns núvols ara que van viatjant pel prelitoral. I la nova setmana ve marcada encara per altes temperatures i també per ruixats de tarda. Seguim amb la mateixa dinàmica de sol, calor i tempestes en la segona meitat de la jornada.
13: 2:11 de la tarda parlàvem fa només uns minuts sobre canvis en els incendis. Doncs bé, més enllà d'aquests, dels boscos arrasats i els danys materials que provoquen, hi ha altres afectats pels focs, són la fauna i la flora.
10: L'entrevista del cap de setmana.
13: Per entendre com impacten els incendis, animals i vegetació, Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF. Bona tarda.
20: Hola, bona tarda. Encantat d'estar amb vosaltres.
13: Com afecten els incendis forestals a la fauna i a la vegetació?
20: En general, la vegetació està adaptada als incendis perquè les condicions climàtiques de la Mediterrània, amb estius molt secs i calorosos, pues, fan que evolutivament les espècies s'han adaptat a aquestes circumstàncies i hi ha moltes d'elles que tenen mecanismes per sobreviure. El que passa és que hi ha dues circumstàncies en les quals aquesta capacitat de recuperar-se, el que anomenem resiliència, una paraula que es fa servir força, doncs es veu compromesa per almenys dues situacions. Quan tens un incendi de temperatures molt elevades, doncs aquesta capacitat va disminuint, lògicament, no? I per una altra banda, si tens que els incendis són molt freqüents, doncs també es veu compromesa. Pues, per exemple, perquè moltes vegades aquesta recuperació depèn de que quedin llavors en el terra o a vegades en alguns arbres com el pi blanc en la capçada. Clar, si els incendis són molt freqüents, no dona temps a tornar a generar més llavors i després del segon incendi ja no poden, refer-se aquestes poblacions. Els animals van una miqueta a rebuf. Molts animals són capaços de sobreviure al foc si són o bé perquè fugen, en el cas dels ocells, poden marxar. Molts altres vertebrats, com alguns mamífers, també poden fugir. Altres es veuen atrapats i no poden moure's gaire, i altres es refugien sota el terra.
13: Quant de temps pot trigar el procés de recuperació d'un bosc?
20: Bueno, depèn del que tu consideris com que el bosc està ben recuperat.
13: Mm-hmm.
20: Perquè, clar, tu pots considerar que tu tens una coberta forestal i dius, vale, això ja tinc un bosc. Però això és relativament ràpid. La coberta vegetal, ja no dic la forestal, doncs es recupera després d'uns pocs decennis. Estic parlant dels arbres. Però si tu el que pots mirar és, per exemple, el que anomenem l'estructura, el fet que n'hi hagi arbres més grans, n'hi hagi arbres joves que van creixent quan els grans es van morint, doncs llavors necessitem moltes decenes d'anys, per no parlar més d'un segle.
13: Francisco, sovint es planteja que hi ha un excés de massa forestal i que cal gestionar millor els boscos, i es planteja també la solució, una solució que és la tala d'arbres. És realment aquesta una solució o part de la solució?
20: El que tenim és un portafoli de coses a fer. Primer de tot, hem d'entendre que els boscos són un ecosistema i que és molt complex, i que els boscos tenen molts valors. És el tema de la gestió, que en algunes zones, sobretot a les regions més mediterrànies, l'abandonament rural va produir ja des de principis del segle XX i ha acrescentat, augmentat al final del segle XX, un increment de la superfície forestal, senzillament perquè aquells terrenys que eren més o menys, a vegades poc productius agrícolament, doncs ja no hi havia població que li tregués aquest rendiment. I moltes vegades aquests boscos no se sap ni quin propietari és, i aquest és un problema. Però hi ha unes superfícies importants a Catalunya que sí que estan gestionades, o com a mínim tenen uns plans d'ordenació. Una altra cosa és que es puguin fer aquests plans d'ordenació. La gestió no és únicament tallar arbres.
3: Francisco Lloret, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del CREAF, gràcies per atendre la trucada de l'hora 14.
20: Gràcies a vosaltres.
13: Avui, diumenge 9 d'agost, queden només 3 dies per l'eclipsi solar de dimecres, un eclipsi únic que ja s'ha batejat com l'eclipsi del segle. Més enllà de les afectacions i les previsions de ciutats grans com Tarragona o Lleida, on l'eclipsi serà total, ens hem volgut fixar en com es viurà a les zones rurals, on la gestió d'aquest fenomen astronòmic és tot un repte. Cristina Artacho, bona tarda.
21: Bona tarda. La paraula més repetida pels municipis és incertesa. Tenen controlada quanta gent s'allotjarà al municipi i els establiments fa mesos que estan complets. El que és una incògnita és quanta gent es desplaçarà el mateix dimecres. Per això s'han anticipat establint mesures com, per exemple, el tancament d'accessos a parcs naturals per evitar el risc d'incendi. És el cas de Cornudella del Montsant, al Priorat. Ho explica l'alcaldessa Meritxell Cardona.
22: Al·legant, doncs, per una banda, els espais naturals, la protecció i la prevenció de riscos i d'incendis, i per l'altra, el que són els accessos als espais, als nuclis locals, doncs també doncs, els restringim doncs, amb aquesta acreditació per evitar doncs, que hi hagi un desbordament doncs, d'afluència de persona.
21: Molt a prop de Cornudella, Prades, al Baix Camp, és un dels municipis de la demarcació on s'espera més afluència. També es tancaran camins d'accés al bosc i s'han establert zones de pàrquing extraordinàries. De fet, n'hi ha una específica per autocaravanes que a dies de l'eclipsi ja està gairebé completa. L'alcaldessa és Lídia Vargas.
23: Ni fem una crida perquè pugi la gent, ni fem una crida perquè no pugi la gent. Penso que la gent és lliure de pensar o de decidir on vol anar a veure l'eclipsi, però, clar, que siguem tots responsables, només demano això.
13: Com dèiem, es tracta d'un fenomen únic i per precisament això, com que no hi ha referents recents, cal plantejar mesures i protocols que siguin adaptables. Cristina, què és el que més preocupa?
21: L'alcaldessa de Prades ho té clar. És impossible anticipar-se al trànsit i els fa patir que es col·lapsin els accessos al municipi, sobretot si molta gent decideix anar-hi a l'últim moment.
23: No ho sabem i per això doncs, hem fet això dels pàrquings, perquè doncs, que la gent hi crida de que la gent doncs, vagi pujant esglaonadament. No ho sabem. Si en un moment donat veiem que Prades està col·lapsat, doncs és evident doncs, que amb l'ajuda d'Interior i Mossos doncs, es farà el que s'hagi de fer. És el punt que a mi em fa patir més, perquè quan neva a Prades, bueno, que hi ha greus problemes per les carreteres perquè tothom vol pujar a Prades a veure la neu.
21: Cornudella del Montsant i Prades són només dos exemples del que es repeteix a tots els pobles dins de la zona de totalitat. Reforç del transport públic, punts d'hidratació, activitats prèvies i posteriors per assegurar que la gent arribi i marxi esglaonadament. Tots els municipis han dissenyat protocols i mesures prèvies per anticipar-se i poder garantir a la ciutadania gaudir de l'eclipsi amb seguretat.
13: Dimecres, a partir de les 7 del vespre, edició especial del programa Al Balcó amb la Laura Polo Delfó des de Tarragona. Segon dia amb controls fronterers a l'aeroport del Prat arran del xoc per la crisi de migrants a Ceuta entre Espanya i Itàlia. És el segon aeroport amb més controls per darrere del de Barajas a Madrid. Gemma Parellada.
24: El govern espanyol ja ha anunciat que avui, segon dia de controls fronterers als aeroports i ports de tot l'estat, s'intensificaran els controls i les revisions que fins ara han estat testimonials. De fet, a l'aeroport del Prat aquest dissabte es van fer poc més d'una setantena de controls. En concret, la policia espanyola va controlar la documentació de 67 passatgers nacionals de països tercers de vols provinents d'Itàlia fins a les 9 de la nit, vols procedents de Milà i de Roma. A l'aeroport, els agents de policia controlen els passaports i les nacionalitats dels passatgers, a més de vises i permisos de residència en cas de ciutadans d'altres estats, responent als controls aplicats a Itàlia als ciutadans provinents d'Espanya. La previsió és que aquestes mesures s'allarguin fins al 7 de setembre.
13: Encara a Barcelona, l'Ajuntament de la ciutat ha tancat 150 expedients a empreses que gestionen pisos turístics. Amb aquests ha cobrat més de 450 liquidacions de l'impost d'activitats econòmiques.
24: El que es tradueix en 835.000 euros recaptats. Aquest procés s'emmarca en el pla de regularització fiscal al sector turístic de l'Institut Municipal d'Hisenda, és a dir, un pla que vol garantir que els habitatges d'ús turístic, hotels, apartaments i albergs, compleixin les obligacions fiscals. Amb aquests 150 expedients finalitzats, s'ha recaptat els diners de 457 liquidacions de l'IAE, augmentant alhora el padró anual en més de 220.000 euros. Fins al 2028 es preveu inspeccionar 463 empreses propietàries o explotadores i 280 apartaments turístics.
13: A Girona, l'Ajuntament ha posat més de 41.000 sancions en només un any amb els nous radars de velocitat.
24: És el primer any de funcionament dels radars, que estan situats als principals accessos de la ciutat, i l'aparell dels Maristes acumula ell sol la meitat de totes les multes. N'hi ha al carrer de Barcelona, al riu Güell, al del Pedret, i a l'avinguda Josep Tarradellas. Aquest últim és el que està davant de l'escola dels Maristes i és el punt en el que no han disminuït les infraccions, com sí que ha passat a la resta de llocs on s'hi han posat el radar. Sobre la zona de baixes emissions, el volum de sancions és de 1.800.
0: Més aviat que tard, aquest nombre de sancions ha de disminuir, que la gent veurà que no pot accedir perquè el seu vehicle no està autoritzat. A partir d'aquí anirem mirant l'evolució de la zona de baixes emissions. Recordeu que ve d'una normativa europea i, per tant, el que estem fent és aplicar-la.
24: És la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Liu.
13: I acabem a Montblanc, on l'Ajuntament ha fet una reclamació a Google Maps perquè deixi de desviar cotxes cap al seu municipi.
24: Què és el que fa l'aplicació quan hi ha retencions a la N240 i a l'AP2? El navegador recomana als conductors passar per dins del nucli urbà de Montblanc i el centre es col·lapsa. L'alcalde Marc Vinya ha demanat al Servei Català de Trànsit que parli amb els responsables de Google Maps perquè diguin als conductors que l'interior de Montblanc no és una via alternativa, perquè, a més, n'hi ha els que intenten saltar-se a la cua, es troben amb la senyalització excepcional que els fa tirar enrere i es tornen a trobar amb la retenció. Això passa sobretot els divendres i els diumenges a la sortida i tornada del cap de setmana.
13: En educació són dades que avui expliquem a SER Catalunya. L'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional rep cada dia més de 70 peticions de persones que tenen més de 2 anys d'experiència, però cap títol que els l'acrediti. La majoria de peticions són del sector d'atenció a les persones, l'administració i la gestió i l'electricitat. Soledad Domínguez.
2: Al llarg de 2025, l'agència va rebre 25.800 sol·licituds i va tramitar una mica més del 60%. A les 10.000 que van quedar pendents, s'han sumat en els 5 primers mesos de l'any altres 9.500 peticions individuals. El president executiu de l'agència d'FP, José Luis Durán, explica que de mitjana, des que una persona fa la petició fins que es comença a tramitar el seu expedient, passen 7 mesos. Hi ha dos motius, explica. El primer, que cada cas s'ha d'analitzar de forma individual.
4: Aquí no hi ha grups classe que tu atenguis de cop a 30. Tu, l'atenció és individual. 3.000 expedients són 3.000 expedients que passen individualment per l'agència, per la seva supervisió, fins que s'envien tots els pagaments a tots els assessors i avaladors i es tanquen tots els expedients econòmics.
2: I el segon, que encara que els ciutadans poden fer la petició en qualsevol moment, l'agència només disposa de 9 mesos de feina efectiva, un problema que estan mirant de resoldre.
4: No? I aquest és el repte que estan treballant des del govern en diferents conselleries per veure com són capaços d'optimitzar, de manera que si allarguem més mesos prestant el servei, doncs anirem reduint el temps d'espera.
2: Ara mateix, segons les dades facilitades per l'agència SER Catalunya, s'estarien tramitant una mica més de 8.000 expedients i hi ha altres 9.900 que estan en espera.
13: Gràcies, Soler. Publicitat i tornem.
10: SER Catalunya, Barcelona.
5: No sabem què faràs aquest estiu, però et donem una manera de millorar-lo.
6: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
25: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
5: Aquí Catalunya Edició Estiu, de dilluns a divendres de 8 a 10 del matí, amb Laura Estrada.
26: On viuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost? Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
5: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Pola Adelfó. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya.
27: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments,
1: Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la

0: ajudar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
1: A l'hora 14, Gemma Alegrí.
2: Salut, avui posem el focus en els pacients oncològics atesos per l'Institut Goodman que, com a conseqüència d'un càncer, han patit una lesió neurològica, és a dir, una afectació cerebral. Són el 5% del total. Aquests pacients necessiten un procés de rehabilitació específic. Alguns tenen moltes dificultats per moure's i reben atenció a casa.
3: És el cas de l'Eva Serna, que té una lesió medular derivada del càncer. Va entrar a l'hospital amb diversos tumors a les vèrtebres que li van impedir moure's. En aquell moment es va incorporar en un programa amb metges, fisioterapeutes i psicòlegs que van fins a casa seva per la rehabilitació.
4: I és des del primer dia a treballar. Tira't al suelo i levántate. Anem a pujar escales. Un dia vam anar a la piscina. Cada dia que venen és com un passo impressionant. Veus que, ostres, sí que sé que estaré en una cadira de rodes, però cada vegada veig que podré ser més independent.
3: Per fomentar l'autonomia dels pacients, els professionals els dissenyen un tractament individualitzat. L'objectiu és que puguin moure's, rentar-se i curar-se de manera autònoma.
4: Tenia por de ser superdependent per la meva parella, per la meva esposa, i ara no. Ara ja sé que podré ser jo la que portaré la meva vida d'una manera diferent, però bueno, m'estava ajudant i m'estava ensenyant a com fer-ho. És una passada, o sigui, és una passada com treballen.
3: Un 100% dels participants recomanaria aquest programa a altres persones.
2: 4 minuts i 2 quarts de 3. Repassem altres informacions en format més breu. A Fonollosa, al Bages, ha mort el conductor d'un turisme en un accident de trànsit.
5: El vehicle ha sortit de la via i ha volcat en un barranc per causes que encara s'estan investigant. La víctima era l'únic ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són ja 81 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
2: A l'Estartit, un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte.
3: L'home estava en una embarcació i es va llançar al mar per nedar a la zona de la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, però no va poder tornar a la barca. Amb aquesta víctima ja són 17 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
2: I a Nou Barris, a Barcelona, els Mossos investiguen un tiroteig durant una baralla.
5: No hi ha ferits. El tiroteig ha estat aquesta matinada al mateix carrer on un home va ser assassinat per arma blanca divendres passat.
2: Avui, que a l'hora 14, farem una nova píndola sobre els camins del desig, un concepte cada vegada més estès dins l'urbanisme.
3: Són camins que van contra les decisions de la planificació i que mostren com les persones realment utilitzen els espais urbans. Camins que apareixen de manera natural quan les persones o els animals surten del camí marcat i travessen la gespa, per exemple, per arribar més ràpid al seu destí. Segons els experts, passar 15 vegades sobre un mateix lloc és suficient per traçar un camí.
2: Pau, tens alguns exemples on podem trobar camins del desig?
3: Sí, la zona de Broadway a Nova York segueix el traçat d'un antic camí ideat pels pobles indígenes de Manhattan per buscar el recorregut més pràctic i evitar pantans i turons. Tot i que la ciutat va ser planificada després en quadrícula, Broadway n'ha conservat el traçat original. Un altre dels grans exemples és el Parc Central de la Universitat d'Ohio. The Oval, els estudiants van començar a creuar la gespa per arribar als diferents edificis de la universitat. Un cop consolidats, la universitat els va pavimentar i és com es poden veure a dia d'avui.
2: Gràcies, Pau. Anem amb els esports. Un Barça sense Casado, Araujo i Rooney deixa escapar el triangular amistós d'Udine a Itàlia, Martí i Juncà.
6: El primer partit va ser contra el Nottingham Forest i es va decantar per la mínima a favor de l'equip blaugrana amb un gol de Rafinha de penal al temps d'afegit. Malgrat la primera victòria, el Barça no va poder superar l'Udinese al darrer partit i l'equip local es va endur el triangular després d'haver guanyat el seu primer contra l'equip anglès. Un Barça que va deixar Marc Casado i Rooney Bardagi a la ciutat esportiva per evitar possibles lesions a l'espera que es resolgui el seu futur immediat, que a hores d'ara és probable que sigui fora del Barça. Qui tampoc hi va ser és Ronald Araujo, que ja vola cap a Liverpool per tancar el seu fitxatge pel Club Red. Ahir també més amistosos de clubs catalans. L'Espanyol va perdre 3-1 contra el Coventry City, tot i avançar-se al marcador amb un gol d'Escorpí de Roberto. Pel que fa als equips de segona, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic de Tarragona, amb gols de Bel Ruiz i Meixac, respectivament.
2: Avui que el Festival Porta Blau de l'Escala actua a Sopa de Cabra i el Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: Jo soc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
3: Sala, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
2: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
1: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb Núria Vilamala, la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 2:15 a la SER i SER Catalunya.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
2: A mesura que vas creixent i vas fent-te gran i vas d'alguna manera generant més impacte o expectació, també tu generes més inseguretats perquè la gent espera més de tu i la cosa creix, però creix en totes les direccions. També seré capaç de sostenir tot aquest do que se m'ha donat, no? El podré mantenir. És una cosa que ningú parla d'ella, no? Però que és una cosa que està present.
1: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
3: Així es dona treva al compositor i multiinstrumentista Sergi Estella.
4: Jo soc molt senzill, la treva me la faig fent cervesa amb els col·legues. Clar, jo faig els meus propis instruments, i vulguis o no, de tant en tant també em serveix a mi per desconnectar. Però si vull desconnectar del tot del món musical i artístic, cervesa amb col·legues no falla.
5: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.

0: Ser Catalunya a Barcelona.
1: No sabem què faràs aquest estiu, però et donem una manera de millorar-lo.
2: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
3: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
1: Aquí Catalunya, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
2: Així es dona treva la Màriam Maturana, ànima de la Pija i la Quinqui.
3: Yo realmente me doy tregua siguiendo para adelante, aunque parezca contradictorio, pero sí, me he dado cuenta que es un poco así, de sigue para adelante, porque como no es tan importante, creo que no hay mayor tregua que darte cuenta de que todo es relativo y que no queda otra que para adelante como lo talicante.
4: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Ser Cataluña, Barcelona.
2: Se l'uragano più bello.
3: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
4: O sigui, jo vaig començar a fer síncro com qualsevol any comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar també, perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
3: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als Europeus de París. Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
5: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a Ser Catalunya.
6: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
7: És que és molt complicat que un tàper mantenga la il·lusió a la vista. Vull dir,
8: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, hi estic d'acord.
6: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.